0: notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a l'informatiu de Ràdio Cunit, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui divendres, dia 10 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Continuem treballant per un municipi més net. Aquesta setmana l'Ajuntament de Cunit ha intensificat els treballs de neteja viària posant un focus especial en el nucli antic. A banda d'aquest reforç intensiu, els equips de neteja continuen actius i programats per actuar de forma progressiva a la resta de barris i punts de tot el terme municipal. Seguim, doncs, millorant el nostre entorn dia a dia. I l'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit, amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat de barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permeti, doncs, impulsar la seva revitalització, el principal resultat del qual serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà del treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria de la Dranyina de Darwin. Eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada, es defineixen 5 grans objectius. Reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en resultats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals al teixit econòmic de la ciutadania, el qual serà, doncs, clau també perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I l'actual alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Casanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. La decisió es va prendre aquest passat dimarts i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Casanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporarà noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que consideren essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Casanyes també va avançar les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre, Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes de la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes perquè participin en aquest procés i aportin idees per contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix

0: L'alcalde del Baix Penedès, al qual el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Ahir es va reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar, doncs, les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic i l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també recordem que el passat dia 8 de juliol es va declarar un incendi forestal al Montmell, a la zona del Pla de Manlleu, entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi era d'alta intensitat i els bombers de la Generalitat hi van treballar amb un important dispositiu format per 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Demanem, doncs, a tota la ciutadania del Baix Penedès la màxima precaució i responsabilitat. Eviteu desplaçar-vos a la zona d'incendis. No us acosteu per fer fotografies o vídeos. Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i, en cas de detectar qualsevol incidència, truqueu immediatament al 112. Protegim el nostre entorn i facilitem la feina dels equips d'emergència. Molta força i ànims a tots els efectius que treballen per controlar els incendis. Recordem, doncs, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i també a tot Catalunya. Les altes temperatures dels darrers dies, juntament amb la seguretat de la vegetació, han situat diversos municipis de la comarca en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt d'alerta per risc d'incendi forestal. Demanem la màxima responsabilitat i col·laboració de tothom. No feu foc en cap espai natural. No llanceu borilles ni objectes que puguin provocar un incendi. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a prop de zones forestals. Si detecteu fum o qualsevol indici, doncs, d'incendi, truqueu immediatament al 112. Entre tots podem protegir els nostres boscos, el nostre entorn i la seguretat de les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat. I també tenim nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de Baix Penedès, al qual s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. Recordeu que el sistema serà de concurs-oposició, al qual l'entitat convocant serà el Consell Comarcal de Baix Penedès amb un termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquest és una nova oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de nostra companya, en Josep Miró. Abans que res, us desitgem molt bona festa major. Ara sí, us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. Ahir encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia, i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor.

0: sense febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.
1: El ventilador.
2: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al ventilador, el teu programa més refrescant i per fer marxar la calor. Com sempre, des de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, amb aquesta festa major que ja tenim aquí ja de ple, la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual us desitgem una molt bona Festa Major i en companyia de la nostra sintonia aquí al ventilador, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra més ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. No només a tots els cunitencs i cunitenques, sinó també a tota la nostra audiència i a tot el nostre turisme que disfruta de les nostres platges i de la nostra Festa Major. Aquí tenim, doncs, la ràdio de Cunit, un servidor.
4: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
4: Il telefono della radio è il 977-674918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
4: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
3: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
3: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual us acompanyarà fins a 2:45 de migdia en format magazín i per empalmar en format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els nostres patrocinadors, els quals també tenim el mega sorteig de premis, al qual, com sempre, fem costat al nostre comerç local i de proximitat i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Maricarme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Nadal Arévalo i més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari d'avui divendres 10 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, tot a punt i preparat des del ventilador. Sí, senyor! Comencem! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desenar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriorment a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret a mas també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també esbrinarem quin és l'estat de les platges, com sempre, amb el nostre company, amb en Josep Miró, que ens dirà si tenim bandera verda o vermella. Ai, ai. I com nosaltres també ens contractualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. un 10 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. Tindrem el Megamix de la setmana, tindrem doncs, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, també la història dels mundials, en el marc dels mundials de futbol d'aquest 2026, el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i a més també l'agenda d'actes del nostre municipi, també doncs, altres, la cartellera de cinema, també, i altres espais de la xarxa de comunicació local, com també ha venit tot això amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la que, com sempre, sona a través de la nostra sintonia, on també repassarem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, vols fer una dedicatòria, homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, el que faci falta. Aquest és el teu espai. A més de realitzar tots els encàlegs que desitgis, et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posarem totes i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs el mega sorteig de premis gentilesa dels nostres patrocinadors. Avui divendres, sí senyor, estigueu atents a la nostra sintonia. Podeu optar a un d'aquests premis. Un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro, a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cano i de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, restaurant lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Diligència. Sí, la Diligència, el que ens ofereix també dos esmorzars a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. També la Peixateria Cunit ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, xurros o porres també per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. A veure, com ho diem? Xurreria Belo, molt bé. Davant mateix de la policia local, Xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim, número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al local situat al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. I al costat mateix, la Penya Bètica de Comarruga us ofereix també un sopar per dues persones al local, amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local, de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'ast, més patates al caliu, amb polla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, eh? A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell us ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem a Josico, el DJ Juri i companyia. A més, la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Paraguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica, Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. A més, també us recordem que comprar Cunit té premi. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, el que sortejarem el proper dijous, dia 16 de juliol, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Un creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial ATEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? I a més també tindrem l'agenda d'actes d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026, amb moltes més cosetes, molts més continguts, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquest magazín matinal, El Ventilador, que va molt bé, com sempre, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Sí, senyor! Sí, senyor!

0: un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexa els diversos rotatius del dia d'avui, d'avui divendres, dia 10 de juliol de 2026. Fem aquest cop d'ull als diaris i ho farem, com sempre, començant per al diari de Tarragona, el que ens ha portat amb aquesta fotografia agobiant, asfixiant. La onada de calor posa contra les cordes el tren. Una quarta part de la flota fora de servei. El que observem, molts passatgers viatjant de peu i passant calor des de Cunit fins a Barcelona. D'altra banda, l'antiga fàbrica de Virgínia s'anirà al terra aquest any per construir un edifici de 60 vivendes. Pel que fa a cultura, comença el Festival Internacional de Música Pau Casals. Esquerra Republicana de Catalunya demana 25 reforços per ictus, 24-7, després del sí al pressupost d'Illa. I pel que fa a política, dimiteix el regidor de la policia de Vandellòs després de donar positiu en un control d'alcoholèmia. L'alt tribunal català confirma els 17 anys de presó per assassinar a la seva parella a Tarragona. I en marxa les obres al port de les Cases d'Alcanar per protegir-lo millor dels temporals. A més, el Reus estreny el cercle Fidel Rei i Marc Canteras a un pas de fitxar. Pel que fa al càrtel de cotxes, compradors de Tarragona guanyen una indemnització mentre s'acaba el pla per reclamar. I mesures més fortes contra la proliferació de coloms amb multes de fins a 60.000 euros. També tres joves de Tarragona entre els 100 becaris de l'excel·lència de la Fundació La Caixa. I pel que fa a les estrenes, tenim a Baiana, que demostra que Disney encara pot fer remakes amb sentit. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada, doncs, amb aquesta tragèdia a Almeria, amb almenys 11 morts i 19 desapareguts per un incendi de grans dimensions. D'altra banda, queda controlat el foc de Pla de Manlleu. Així estan tots els incendis a Catalunya que trobareu en aquesta relació dins del diari Ara. Amb els municipis de la demarcació de Barcelona que més noten també els efectes negatius de la calor. I també, doncs, aquestes són les carreres universitàries amb la nota de tall més alta que trobarem també en aquest mateix diari. D'altra banda, Aliança Catalana ja supera Junts i s'apropa a Esquerra Republicana, segons el CEO. On anirien a parar els vots d'Aliança Catalana a les generals? D'altra banda, l'Audiència Nacional accedeix ara a investigar els àudios de Cospedal i Villarejo sobre la Kitchen. I els joves demanen 91 milions d'euros dels 100 milions d'euros del govern per comprar el primer habitatge. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb el web de l'Avui, 50 anys amb visites, exposicions i els fons d'art de l'Avui, com també els 50 anys en vídeo i també coneixes, doncs, els compartíceps en visita a les seves exposicions. Accedeix a tots els continguts del 50è aniversari també en el diari Avui a la seva web. Però tenim titulars. Tenim, per exemple, l'estabilització d'incendi de Guimarà i el que s'aixeca el confinament de Tàrrega i la resta de municipis. A més, tenim 11 morts i 4 ferits en un incendi forestal a Almeria. D'alta baix de Junts, triomf del PSC i crescudes d'Esquerra Republicana i Aliança, segons el CEO. L'independentisme arriba al nivell més alt de suport en 6 anys, el 45%, segons el CEO. I Amnistia Internacional acusa la Fiscalia d'obstaculitzar les investigacions sobre Pegasus. També tenim els whatsapps d'Amazon a l'alcaldessa de València. Hi haurà molts morts. El grup Volkswagen retallarà un 25% la producció i reduirà la meitat l'oferta de models. I mor Bonnie Tyler, icona del pop dels anys 80. A més, convoquen una manifestació per al 16 de juliol de suport als detinguts per l'operació Judas. També tenim llum verda a la proposta d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Olot amplia el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat per evitar la concentració de negocis específics. I els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà i que cada jornada provocarà, doncs, un efecte acumulatiu. A més, Lluís Argüello, president de la CEE, declara que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. A les proves es remet. I el Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat contra la llei d'habitatge per extralimitació de competències. A més, detecten 6 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total a 364. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. Canseta portada amb el poder a la Casa Blanca. Trump i la cultura de la corrupció. La pressió a la FIFA mostra el modus operandi que ha normalitzat el president. Trump anuncia la pau per 40è cop. També tenim cimera de l'OTAN. Trump canvia retrets per elogis després d'explicar a Sánchez la seva despesa militar. I Erdogan mostra Turquia com a potència militar de la OTAN. A la contra tenim a Jaime Alexis i Guerrero Escobar. Tota la vida només he volgut que algú em digués fill. De nen del carrer a universitari. També tenim històries del món, l'església de la fi del món. I la calor agreuja les desigualtats. La pobresa és el principal factor de risc davant de les temperatures extremes. A més, a Barcelona tenim els edificis de l'Esboranc, fora de perill, però sense data clara de retorn. I el futur del gegant de l'automoció, Volkswagen, planteja reduir fins a un 50% la gamma de models i retallar producció. També tenim en alerta contra el pànic roig. El president dels Estats Units, que presumeix d'amics comunistes, basa la campanya electoral a agitar la por del comunisme. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que en seta portada amb aquestes notes de tall del 2026 a Catalunya. Baixa medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap carrera arriba al 13 en el curs del suspens en matemàtiques i amb la nota mitjana més baixa a l'ESPAU de l'últim lustre. D'altra banda, l'Estat té més de 800 immobles sense ús repartits per Espanya. Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense mala intenció. I Aliança superaria Junts i seria la tercera força després del PSC i Esquerra Republicana. A més, el govern va aprovar 6.287 milions addicionals abans de la cimera. El grup Volkswagen retallarà a la meitat la seva gamma de models i tenim original Sinfonia davant el mar. A més, Hamas prepara la seva sortida del govern d'una Gaza enfallida i debilitada. I el Barça demana diners per avançat pels drets de televisió per afrontar fitxatges i pagar nòmines. També fa referència a la mort de Bonnie Tyler als 75 anys, la veu aspra i èpica dels 80. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb aquests almenys 11 persones mortes i 23 no localitzades en l'incendi d'Almeria. La investigació apunta a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc a Los Gallardos. La Junta d'Andalusia creu que totes les víctimes són turistes estrangers. La UME desplega 200 militars a la zona. La Junta habilita un telèfon per als afectats de l'incendi de Los Gallardos i el vicepresident de la Junta declara que no es pot qualificar d'una altra forma que com tragèdia. Les víctimes van veure sorpreses a l'intentar fugir per una ruta diferent a la de l'evacuació. I els incendis més letals d'Espanya els trobarem, dels 21 morts a Lloret, als 11 bombers de Guadalajara. A més, Vox recupera un antic candidat que ha renunciat després de desvetllar el seu revisionalisme sobre l'Holocaust. El partit rescata com a historiador a Fernando Paz, el que va prescindir com a cap de llista per a l'ACT el 2019 després de ser acusat de negacionisme per la comunitat jueva. I Espanya, doncs, comença a treure el cap al territori Skip, el que busca contra Bèlgica la seva segona semifinal. De la Fuente declara que el millor Lamine està per arribar i ara és molt perillós per als rivals. I Cucurella diu que sóc intens, treballo perquè el rival mai es senti còmode. Més enllà del debut de Borja Iglesias, i Mbappé i Dembélé marquen el pas de França més tenimple. Guanyant a Marroc. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar, doncs, a refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ara ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit i des del vostre magazín estiuenc El Ventilador, el millor remei per passar la calor.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 amb perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos, Y también tenemos heladería y permutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta.
4: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzeria La Góndola de Cubellas.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
7: I arriba a aquest punt del programa. És el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, doncs, de moment, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que ara, un cop resolta la incidència a la infraestructura a Llinars del Vallès, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts a la R2 Nord. A la R4, circulació amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Plaça Catalunya, ja resolta. A la R1, circulació de dos trens també per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, amb demores que poden superar els 40 minuts. Els trens amb destinació a Hospitalet reprenen el seu recorregut habitual un cop resolta una altra incidència. A Rodalies Lleida, a la R3, circulació dels tres primers serveis en dues direccions, el que realitzen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una altra incidència operativa. A la R11, un cop resolta també una altra incidència a la infraestructura, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A la R1, circulació amb demores que poden superar també els 40 minuts a causa d'una altra incidència operativa. I a la R4, un cop resolta la incidència també que a la infraestructura a Castellbisbal, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. Un altre dia negre pel que fa a Rodalies, el que fa a Lleida, la R4, també servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus, Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la R4, realitzant transbord. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R7, servei ferroviari, també amb motiu de, sense servei, perdó, amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, el servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabri Puig, Puigcerdà, l'atur de Querol, el que podeu consultar els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol lluny de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades, vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar i que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, molta calor, però sí, aquí escolta'm el ventilador.
0: Clar que sí, home, com ha de ser per fer marxar la calor. Avui, què ens proposes?
1: Doncs ahir, malauradament, ens va deixar la Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: I avui, doncs, per fer-li un homenatge, sentirem el Total Eclipse of the Heart d'ella.
0: Ai, mític tema musical, eh? De seguida ens fem un homenatge per ella. Descansi en pau, Bonnie Tyler, tot un mite dels anys 80. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Molt bon cap de setmana, molt bona festa major i recordem que ens tornem a connectar el dimarts vinent, perquè dilluns és festiu aquí en el nostre poble per la festa major d'estiu,
1: perfecte.
0: Eh? Perfecte, doncs. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé i fins dimarts. Petonets i abraçades
1: fins
0: i bona
1: dimarts,
0: festa major. Adéu-siau.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de la secció del cuponazo per descobrir les combinacions guanyadores dels resultats de la Organització Nacional de Sexe, de la ONCE.

0: Ara sí, doncs, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores, com bé dèiem, resultats que ens ofereix el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Comencem... el que seria, doncs...
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo...
0: Els resultats de la 11, del dia d'ahir. La Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 5, 8, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 43, 47, 54, 55, 56, 58, 62, 69, 77 i 80. La doble de la 11, el número 3. El triplex de la 11, el 452. El sorteig midià, la data premiada és la del 28 de març de 2004 amb el 4 de trèvols. I el cupó diari, el 80.962, 80962 de la sèrie 29. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11. Informació que, com sempre, ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí, el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a hores d'ara i que es mantindrà al matí, mentre que a la tarda sí que es mourà una miqueta més i tindrem una mica de marejol amb onades que poden arribar fins als 25 o 30 centímetres, com a molt. Vents en conjunt febles, ara al matí, i variables, fins i tot en calmes o terrals de força 1, 2 màxim, i a partir de mig matí fins a mitja tarda giraran cap a Xaloc de força 3 amb algun cop esporàdic de força 4, però que no passarà els 25 km per hora. Per tant, contem que avui tindrem banderes verdes a les nostres platges tot el dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 10 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-0308. Repetim, 977-69-0308. Aquestes, doncs, són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
2: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
3: ¿Cuánto vale?
2: Pues cerca de un millón.
3: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
1: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
4: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
2: No se preocupe, no estoy harto.
5: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
6: Nada, colgada.
1: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
5: Es como que nunca volviste.
6: Sí que volví.
7: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
8: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
1: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Efemèrides. I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Comencem, doncs, pel 1478, a Lieja, amb la reconstrucció del Perron des del seu exili a Bruges. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1517, a Alcalá de Henares, al Regne de Castella, el que s'acaba d'imprimir l'últim volum de la Bíblia Políglota Complutense. I ja el 1760, a Barcelona, s'estrena el Teatre de la Santa Creu, Antígona, de Josep Duran i Pejoan, primera òpera d'autor català estrenada a Catalunya. Ja al segle XIX, al 1880, es publica el primer número de la revista La Il·lustració Catalana, la primera revista gràfica en català amb l'objectiu de donar a conèixer el moviment artístic, literari i científic de Catalunya. I ja al segle XX, al 1910, a Barcelona, se celebra una de les primeres manifestacions feministes de la història convocada per la Societat Progressista Feminista. Ja el 1940, a Vichy, a França, el mariscal Pétain, heroi de la Primera Guerra Mundial com a vencedor de la Batalla de Verdun, darrer primer ministre de la Tercera República Francesa, va dissoldre el Parlament i va instaurar un règim dictatorial aliat del Tercer Reich. I seguim avançant ja, arribant al 1982, l'any de Najito, al País Valencià, amb la seva publicació en el BOE, el qual entra en vigor l'Estatut d'Autonomia. Tres anys més tard, al 1985, a Auckland, a Nova Zelanda, els serveis secrets francesos col·loquen dues bombes al Rainbow Warrior, vaixell insígnia de Greenpeace, i l'enfonsen. En l'atemptat hi mor el fotògraf Fernando Pereira. I seguim avançant, arribant ja a l'any olímpic, al 1992, a Barcelona, amb l'última emissió del programa de ràdio L'Orquestra, de Jordi Vendrell, censurat per haver tractat obertament les tortures i detencions arbitràries de l'Operació Garzón. Més endavant, i ja arribant al segle XXI, i més concretament en l'any 2003, es crea el Wikibooks a nivell mundial. I a Catalunya, l'Institut Català del Voluntariat crea xarxanet.org. El portal de l'associacionisme i el voluntariat a xarxanet.org, el que ha rebut més de 35.000 visites en el seu primer any. També als Països Catalans es crea Wikillibres, de Wikibox. I el 2009, al Parlament de Catalunya, s'aprova la llei 12/2009, coneguda com la Llei d'Educació, que blinda la immersió lingüística. Acabant el 2010, a Barcelona, amb la massiva manifestació Som una nació, nosaltres decidim, rebutjant la sentència del Tribunal Constitucional, el que havia fet sobre l'Estatut amb caràcter marcadament independentista. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir, doncs, que tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Molt bon dia. Anem avui a citar alguns consells per cuidar la pell aquest estiu. I és que l'estiu ve acompanyat del bon temps, les vacances, els viatges, la platja i el sol. Un sol que té efectes positius sobre el cos i l'estat d'ànim, quan el prenem amb precaució. Però del que cal protegir la nostra pell. Per aprofitar tots els beneficis de l'astre rei i no córrer riscos innecessaris, hem de tenir en compte, hem de tenir presents alguns consells que en seguida citarem. La llum solar ajuda a produir la vitamina D, que intervé en la calcificació i l'enfortiment dels ossos i influeix sobre el nostre estat d'ànim. Prendre el sol també té efectes beneficiosos en estats depressius i, a més, estimula la producció d'algunes hormones, com les sexuals. Però per aprofitar els beneficis del sol, l'hem de prendre de forma moderada. Millor una mica de sol tot l'any que abusar-ne uns dies. A l'estiu comenceu amb poc temps l'exposició i aneu augmentant cada dia de forma progressiva. Primer, sessions de 30 minuts, sumant cada dia 15 minuts més. I sempre evitant les hores de sol més intens, entre les 12 i les 4 de la tarda. El bronzejat és un mecanisme de defensa de la pell davant del sol. Quan ens exposem als raigs solars, els melanòcits, unes cèl·lules de la pell, produeixen melanina,

0: Cal aplicar el protector solar mitja hora abans de l'exposició. I si preneu el sol durant més d'una hora o us banyeu, cal repetir l'operació. I també no oblideu que a les muntanyes els raigs solars són més intensos, com a més alçada ens trobem, mentre que a la platja i a la piscina l'aigua fa un efecte lupa, incrementant-ne l'acció. La sal del mar afavoreix la deshidratació de la pell i també potencia l'efecte del sol. A la platja, dutxeu-vos abans de marxar per treure-us les restes de sal. Recordem 7 consells bàsics per prendre el sol. Primer, fer servir un protector solar adequat a la teva pell. Comença prenent el sol de forma progressiva. Si tens alguna lesió o problema a la pell, consulta amb el metge. Utilitza ulleres de sol per protegir els ulls de la llum directa. També, després de prendre el sol, aplica sobre la pell una crema hidratant. Beu aigua amb abundància quan faci calor per evitar la deshidratació. I per últim, pren precaucions especials amb els nadons i nens petits. I fins aquí aquests consells pràctics per cuidar la pell en aquest estiu.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio Cunit.
26: Radio Cunit.
27: Mucho bueno Radio Cunit.
28: 107.0.
29: Me gusta mucho.
30: Radio Cunit.
31: Okay, let's go.
32: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
33: Joyería Castillo.
34: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
33: Joyería Castillo.
34: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
33: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
34: ¿De qué?
33: De ser feliz.
35: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
36: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: el santoral i aniversari.
1: Ai, ai, ai, que estem al ventilador. Ara, ara.
0: El santoral i aniversari.
1: Sí, senyor, moment, doncs, per felicitacions, per repassar el nostre santoral als aniversaris dels famosetes i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, el seu aniversari o celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: El telèfon de la ràdio és 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telèfon 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
1: També la nostra web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny de majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Búscanos, que ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al ventilador, el teu programa magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho sabeu, doncs, ara sí, sense més preàmbuls, recordem que tota la gent que participa s'ha d'un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Euro, la gina vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam i Scalafell, també tenim els talls de cabell i els rentats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, també els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, també el de la Bodegueta, el de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb suros o pores per dues persones de la Xureria Velo, també tenim aquesta sessió de ioga o massatge d'anant de ioga Estudio Cunit, el vermut Braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria i piga de Cubelles, com no, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyaire i la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i el sopar per dues persones de la penya Bètica de Comarruga. També tenim un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles i l'esmorzar per dues persones del Saborea. També el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta en espera de comanda a la seva mateixa establiment. I discoteca l'Ou de Segur de Calafell, també aquesta invitació amb consumició per dues persones, com també aquesta invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós. Com no, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç i aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. També tenim 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova i a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, al qual doncs, també ens ofereix al Museu del Ferrocarril una altra invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui divendres. Volem felicitar a Sant Alexandre, Amàlia, Anicet, Apatil, Daniel, Fèlix, Maximínia, Nabor, Nicolau, Rufina, Silva, Verònica, Victòria i Vital. També, doncs, demà dissabte és Sant Abundio, Anna, també Lindeu, Genaro, Marcià, Pio, Sidroní. Diumenge, Sant Ansbald, Climent, Colmar, Epifània, Fortunat, Hermàgores, també Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, que no se l'acabi, també Sant Agnès, Sant Lleó, Llucià, Marcià, Miquel Màrtir, Nador, Pere de la Cullera, Sant Probo, Pròcul, Teodor, Oltà i Vivenciol. I dilluns dia 13 de juliol, festiu al nostre municipi, Sant Arnon, Santa Brígida, Sant Eugeni, Pintà, Jubià, Manel, Migurda, Miropià, Plai, Silas, Silva, Turià i Zenon. Però sobretot aquí volem felicitar són a tots els cristòfols i també doncs a tots els conductors perquè és festa major al nostre municipi i és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol i Camnea doncs també és el patró no només dels nostres conidencs i conidenques sinó també dels conductors. O sigui que per tots ells moltíssimes felicitats i molt bona festa major a tots i totes. Som-hi!

0: I amb aquest tema musical aprofitem també per donar numerets. Amb el 285, Àngels Lorca, 286, Ana Fernández, amb el 287, Josep Peris, 288, Pepi Rey, 289, Dori Niño, 290, Juan Antonio Romero, 291, Renato García, 292, Marcel García, 293, Laura Mirall, 294, Dolores La Torre, 295, Marina García, 296, Claudia Chueca, 297, Argimiro Ginón, 298, María Luz Sánchez, i amb el 299, Encarna Navés. Amb el 300, Juli Rodríguez, 301, Jesús Millán, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadavieco, 304, Paqui Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanita Lísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Maricarma Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Silvia Benítez, i amb el 314, Adrián Sánchez. Més temes musicals. Ens arriba aquest tema de Manel Pizarro, dedicat a la nostra emissora Ràdio Cuní.
1: Cuní ja sona.
0: Aprofitem per donar numeret amb el 315, Carolina Fernández, 316, Ferran Serrà, 317, Joel García, 318, Eduard Rebel, 319, Francesc Rigilal, 320, Oriol Jové, i amb el 321, Jorge Pérez.

0: I seguim, doncs, amb més peticions, amb més temes. Ara ja és el torn del nostre mega mix de la setmana. Sí, senyor, i marxem fa 30 anys enrere amb el Megatron. En honor també a Joan Maria Castells.
1: Esto sí que es bacalao, tío. Estoy súper convencido que es bacalao.
0: Aquí ens arriba. Som-hi! I amb el megamix de la setmana, com sempre, fem la particular repassada, aprofitant, doncs, i preparant el mega sotex de premis d'avui divendres. Especial Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2025.

0: amb el 322, Oriol Audet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Jaume Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrià Chamaní, 329, Sergio Palacios, 330, Imma Cross, 331, Josep Macià, 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Zoe Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez. 337, Encana Silaga. 338, Juan Fernández. 339, Xavi Checa. 340, Abel Fontanellas. 341, Fanny Fontanellas. 342, Luis García Carreras. 343, Americana García. Y 344, Paula Luendo. Aquest és el Megamix de la setmana, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cuny.
1: El Megamix de la setmana. Aquí, a Ràdio Cuny. El ventilador. El ventilador. Ràdio Cunit. 107, 107, FM.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. Plataforma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant del monument més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM. FM. FM.
2: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
2: Velo.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudana, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bon dia i benvinguts a OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Come on with the rain, I've a smile on my... Avui aprendrem algun dels adjectius o vocabulari útil per descriure una persona. Veurem també un exemple de descripció. També aprendrem vocabulari amb la cançó més posada als funerals del Regne Unit, la famosíssima cançó de Always Looking at the Bright Side of Life. A la secció de gramàtica aprendrem el past simple i, com sempre, per acabar, la secció de False Friends.

Ara, i com he dit al principi, aprendrem vocabulari amb una famosíssima cançó de la banda sonora de La vida de Brian, que segur que tots coneixeu. Per això, abans, primer, aprendrem una mica de vocabulari que apareixerà en la cançó perquè identifiquem millor aquests elements en la cançó. La primera paraula és cheer up, que vol dir anima't. Repeat after me, cheer up. La segona paraula és el verb to swear, que vol dir dir paraulotes, però que tot i així també vol dir jurar. I swear it, ho juro. Repeat after me, to swear. La tercera paraula és to curse, maleir. Curse és una maledicció, i to curse, maleir. Repeat after me, to curse. La següent frase és una expressió que es diu to chew on life gristle, que és una expressió que vol dir literalment mastegar el cartílag de la vida, però que es podria traduir com enfrontar-se a les dificultats de la vida. Així doncs, to chew on life gristle és enfrontar-se a les dificultats de la vida. Repeat after me, to chew on life gristle. To chew on life's gristle. La següent paraula és to whistle, que és xiular. Whistle és un xiulet. To whistle, xiular. Repeat after me, to whistle. Bright, que també l'hem vist abans, és brillant. Bright, brillant. També apareix l'adjectiu rotten, que és podrit. Rotten és podrit. Repeat after me, rotten. Feeling in the dumps és una expressió que vol dir sentir-se deprimit. Repeat after me. Feeling in the dumps. També l'expressió to bow, que és fer una reverència o reverenciar algú. To bow, fer una reverència. Repeat after me. To bow. La següent paraula és sin, que és pecat. Sin, pecat. Repeat after me. Sin. Green és somriure. No confongueu amb green, que és color verd, sinó green, somriure. Repeat after me. Green. La següent paraula és una expressió que és terminal breath, que literalment vol dir últim alè. Repeat after me. Terminal breath.

0: homosexual. Guy, noi, guy, repeat after me, guy. I ara, després d'aquest vocabulari, us deixo amb la cançó que com portem dient al llarg del programa, que és Always Look at the Bright Side of Life, dels Monty Python, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La vida de Brian.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

I ara, la nostra part de gramàtica, com he dit al principi, aprendrem el passat simple, el past simple. El past simple es fa servir per accions que es van completar en algun punt, en algun moment del passat. Hi ha dues maneres d'expressar el passat simple, en verbs regulars o en verbs irregulars. Els verbs regulars es fan amb la forma afegint-li al positiu la terminació ed. I llavors els verbs irregulars els tractarem la setmana vinent perquè és una llista de verbs que es conjuguen de manera diferent. Com formem el past simple? Al past simple no hi ha distinció entre la tercera persona del singular i la resta de forma.

I ara continuem i per anar acabant amb la nostra secció de False Friends. En tenim avui un parell més. El primer és carpet, que no vol dir carpeta, sinó que vol dir moqueta. Carpet és moqueta. Si volguéssim dir carpeta en català, hauríem de dir file. La segona paraula és casualty, que no vol dir casualitat. Casualty és víctima. Si volguéssim dir casualitat en català, hauríem de dir coincidence. Casualty, víctima. Casualitat, coincidence.

0: fins aquí el programa d'avui.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment del nostre mega sudeix de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, des del ventilador, el qual, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el nostre mega sudeix de la comarca. Avui divendres, ja 10 de juliol de 2026. I en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí seguim fent costat i promocionant el nostre comerç local i de proximitat. Productes quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ara sí, ja, i sense més preàmbuls, comencem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Bueno, ja ho tenim aquí i comencem per el primer premi. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 143, 143, 143, eh? En 4, 3 points. El de Guanyomini, serà, serà? És per... A veure... És per... Sílvia Calafell, moltíssimes sol·licitats. Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font, número 62, baixos, aquí a Cunit, sí senyor, a la Riera. Atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 64, 64, 64, 64 points. Elevo yo mini, serà, serà, és per... A veure, que se'n va cap allà. Ai. Clínica Dental. És per... Marta Palomo. Felicidades y a disfrutarlo. I a Lluís, millor somriure, eh? Sí, senyor. Marxem ara amb Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja, amb Albert Maria, al qual des d'aquí saludem tot un crac, sí, senyor. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 139, 139, 139, on 39 points. El Guanyamini serà, serà. Ja el teníem localitzat abans, també, més o menys. Se'n va amb Alma Music. Lina Zarra, moltíssimes felicidades. Dona ara parla molt nou. El que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 239. La 239. 233. Du, trois, trois points. I li vull mini, serà, serà... És per... A veure, aquí se'n va, bemol nou. Ai, a veure on el trobem, aquest numeret que el tenim una miqueta més llunyadet, eh? A veure, aquí s'anirà, doncs, a tocar o a cantar o el que faci falta, vaja. A bemol nou. I és per... Fernando Gómez, felicidades y a disfrutarlo. Torna ara pel llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. A veure qui se l'emporta el llibre Mi muntanya russa. Atenció, roda la bola. I cau la número 295, la 295, 295, 295 punti. Alhora, sí, amb diferents idiomes ho fem, eh? Som internacionals, home, a més, amb tots els turistes que tenim aquí a les nostres platges, escolta'm, s'ha de notar, eh? Mira, doncs, atenció, perquè... Ai, ai, ai, s'emporta el llibre Mi muntanya russa, Marina García, Maria, Marina, això, Marina, moltíssimes felicitats! Tornarà, atenció, per la Joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Sí, senyor. Des d'aquí saludem a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i a tota la FEC. Sí, senyor. Moc, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la número 300, 300, eh? Ah, mira, el tenim al costat, el número 300. Se'n va la Joieria Castillo. Pilar Rodríguez, muchísimas felicidades. Marxem ara amb Sam Iscalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals de Premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. Atenció, roda la bola. I cau la número 127. 127. 127, eh? And 17 points. Elevo yo mini, serà. A veure qui se'n va cap allà, cap a Sami Scalafell. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Ai, ai, ai, ai, ai... És per Míriam, Míriam... Què posa aquí? Míriam... Sí, Míriam la grip. Míriam la grip, doncs ja ho saps, eh? Salut i força! Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per a mou, eh? Un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, eh? I que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15, de Cuní. Sí, senyor! Oh, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 93. 93, 93, eh? The Neuf Trois-Poix. I diu jo, mini, serà. Marxa cap allà per posar-se més guapo o més guapa del que ets a la moda cunitenca. Isabel, Isabel Navarro, felicidades y a disfrutarlo. I nos vamos para Mingo. Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, des del ventilador, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2. Ai, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2. I em arriba la flaira. Des d'aquí saludem a la Sif, al Munir, Déu-n'hi-do, eh? Creuem el carrer, eh? Doncs és el mateix carrer de la perruqueria. El carrer Francesc Macià, número 18. Doner Pita Pita Palas 2 ens ofereix un fantàstic durum kebab. Que atenció, roda la bola. I cau la número 33. 33. 53, eh? 33. Ai, edat de Cristo. Se'n va el Doner Pita Palas 2. Blanca, Blanca Martínez, Blanca, muchísimas felicidades. I seguim, doncs, per més premis. Ara és el torn de la Marina. La Marina està morena, na, na, na, la Marina està morena. tremenda, tremenda. Sí, senyor, tu passaràs bomba a la Marina. La Marina està morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Atenció, roda la bola. I cau, mira, els tres en aquests. El 222. 222. D-D-D-Point. 222. Ai, ai, sí senyor, la Marina. Ai, qui se'n va cap allà? Els 222. És per... A veure, on estàs? És per... Mercè! Mercè Navarrete, felicidades y a disfrutarlo. Sí, senyor. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà número 13. Davant mateix de la policia local ens ofereix dos esmorzars. Ah, que atenció, ahí arriba, sí, senyor. Cau la bola número 208, la 208, 208. 208 points. Ahí le voy yo, mini. Será. A ver, qui se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. És per... A veure... Ahí estàs! Aitor Escardó, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de l'Olivo. Sí, senyor, què dir de l'Olivo? Des d'aquí saludem a la Cris, al José, a la Conchi, al Toni, a tot el personal també de l'Olivo. Restaurant Lounge, eh? Ai, que bé que ens tracten, i sobretot quan anem, doncs, al Sound Digis Kilòmetre Zero, i els artistes que hi actuen també, els quals també passen per sol d'hivern. Sí, senyor, i l'Olivo, Restaurant Lounge, en el port de Segur de Calafell del carrer Rin número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. I ha caigut la número... A veure què posa. 255. 255. 255. 255. 255. Elio Bollomini és per... A veure. On el tenim? El tenim a la vora. Atenció, se'n va a l'Olivo. Dionísia Casaget. Dionísia, moltíssimes felicidades, eh? Vinga, doncs, seguim a per més premis des de la ràdio Anticrisis, des del ventilador, des de Ràdio Cunit. Ara és el torn de La Bodegueta. Ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. Atenció, roda la bola. Ui, mira, i cau la número... 304. Ai, 50 numerets més endavant. Marxem a la Bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia. Ai, que bé que estem a la Bodegueta. Sí, senyor, el teu recopre directe. És per... Aquí estàs, Paqui. Paqui Montalbán. Paqui, felicidades i a disfrutarlo. I ara marxem a la diligència. No ens movem pas de la mateixa plaça. Anem amb els veïns, amb la diligència. Què dir de la diligència? Des d'aquí saludem el Renato i companyia, eh? Sí, senyor, que bé que ens ho passem. I que bé que ens ho vam passar a la Revetlla de Sant Joan. Déu-n'hi-do. La diligència ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopa directe, al ladito de la bodegueta. Que atenció, roda la bola. I cau la número 110. 110. 110, eh? Un segon point. El Leo Yomini és per... A veure. És per... El 110... Encarna! Encarna Argilaga! Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ara és el torn de la peixateria Cunit, sí senyor, ja lo sabes, si quieres una cena elegante, cómprate un bogamante, si quieres una cena de gala, una cigala, la pescaderia de Cunit, peixateria Cunit, ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Ampar Nadal. Poc, atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí, és el número... 199. On nef, poang. És per... A veure... Aquí se'n va la peixateria de Cunit. És per... Sara de las Heras. Sara, moltíssima sol·licitat. Ui, ara és el torn de la xurreria Velo. La xurreria Velo ens ofereix, atenció, eh? Un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria, mica tots, Velo. Ara sí, al carrer Conca d'Urbana, número 13. Xurreria Velo, aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Moc, atenció, roda la bola. I surt número capicua. El 313. 313. 313, eh? 3 points. El de Ollomini serà... A veure, aquí marxarà cap a la xurreria Velo. Això està cap al final. A veure, se'n va cap allà... Sílvia Benítez. Felicidades i a sucar el xurro, sí senyor. Ai, ai, ai. Bueno, o la porra. O el que faci falta. Ai, que bé que s'està la xurreria Velo. Bueno, ara la deixem perquè ara és moment de relaxar-nos una miqueta, eh? I marxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge aquí, al carrer Major número 6 de Cunit. Atenció. I cau la bola número 112. 112. 112, eh? Amb dipuang. Llevo jo mini. Seran? A veure qui se'n va anant de ioga estudio. Aquí al costat mateix de l'Ajuntament de Cunit el trobem, eh? I és per... Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la braseria hípica de Covelles. Sí! Sí, senyor, la braseria Ibèrica de Cubelles ens ofereix vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31. Oci! Arre, notando! Uai, rueda la bola! Ai, com ens agraden els cavalls, tu! Mira, ha caigut, atenció, eh? Ui, mira, la número 1! Número 1, soldat segur, com diria aquell, eh? La número 1, escolta'm. Se'n va a la braseria i pica de Cubelles. Conchi Villegas. Moltíssimes felicitats i disfruta-lo quan quieras. Torna ara per la carnisseria Jaguara. La carnisseria Jaguara que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Moc. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira! 100, 100, 100, 100, número 100. El número 100, 100%. Romàntics. Ai, el número 100, 100% romàntics. Com ens agrada el número 100, eh? És el número també del 100% romàntics, el programa de Nadia Al-Farhi, a la qual recordem que el proper dissabte... El proper dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, farem el sorteig de l'ACEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis per al sorteig final. Aquesta campanya, doncs, del nostre comerç local fins al 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un mega creuer per dues persones. El sorteig el realitzarem aquí a Ràdio Cunit el dijous dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Al-Farhi. Recorda que això organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada el número 100, sí senyor, eh? I atenció perquè se'n va a la carnisseria Jaguara. Íngrid Ortiz. Íngrid, moltíssimes felicitats. I ara marxem al Pollo a la Brasa al Sol, que ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, eh? Dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola i cau la número 98. El tenim al costat, 98. Pollos a la brasa al sol. Se'n va Lalo, Lalo Sendra. Moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, seguim per més premis. Ara és el torn de la Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número... 122. 122. 122, eh? Amb dit dip one. Ell ho allumini. És per... El tenim a la bola també. Atenció, se'n va a la cova. Clàudia, Clàudia Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del local social al castell, amb aquest sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 74. 74. 74. 74. El Bollo Mini se la serà. El local social se n'anirà. Eva, Eva de la Peña. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya de Travesses Castanyeira. Sí senyor, bar Casa Carminya. El que ja és tota una institució del nostre poble, situada aquí al Passeig Marítim número 5, al costat de Segur de Calafell, gairebé a la frontera, eh? Ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Casa Carminya, bon proveito! Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 201. 201. 201.201. El de Bollomini serà, serà. Qui marxarà cap allà? Casa Carminya. Ai, ai, ai. És per... A veure, a veure, a veure. És per, és per... Aquí no el tenim, aquí tampoc. Se'n va cap allà... Manel! Manel Pizarro! Muchísimas felicidades y a disfrutarlo! na-na-na-na, la pizzeria, na-na-na-na, la pizzeria na-na. Ai, sí, sí, pizzeria na-na, na-na-na, na-na-na, pizzeria na-na. És el torn de la pizzeria na-na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Oh, atenció, roda de la bola. I cau la número 169. 169, eh? En 6 nef point. El de Ullumini és per... a veure, aquí se'n va acabar la pizzeria, nena. És per... atenció, atenció, serà, serà... serà, serà per... Lluïsa! Lluïsa Tomar! Lluïsa, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la cafeteria Benaderia Núria, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga. Oh, atenció, roda la bola! Atenció, perquè cau la bola número 247, la 247, 247, 247 points. El de Bollumini és per... a veure, serà per... atenció, és per... Mari Carmen Cortés, Mari Carmen, moltíssimes felicitats! I al costat mateix tenim la penya bètica de Coma-ruga, al carrer Víctor Català número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 243, la 243, 243, eh? De 4, 3 points. El de Bollumini serà per... Ana María Paredes, moltíssimes felicitats. Com me piace la pizza, mamma mia, torno per a la pizzeria La Gondola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Atenció, roda de la bola. I atenció, perquè, mira, cap i cua, el 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, pizzeria Gondola, se'n va cap allà, atenció, a veure on estàs, el 101, 101, és per... Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats, salut i força. I ara és el torn del Saborea, ben el Saborea, ai el Saborea. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número 142, 142, 142, en 4 de points. El de Bollumini és per... Adrián Sánchez, moltíssimes felicitats. I ara és el torn del popopollo, el popopollo, loco! Ens tornem bojos, popopollo, pollo loco! Qui quieres que te diga? El popopollo, loco! Ens ofereix, atenció, un fantàstic mega lot consistent en pollastre d'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, mentre t'esperes comanda, consumició gratuïta! Oh, atenció, roda la bola. Ai, ens tornem bojos amb el popopolla, loco. Loco. Ai, mira, cau el número 223. El 223, 223. 1, 2, 3, serà... per... atenció, és per... José Mandil, felicidades y a disfrutarlo sin fin. I seguim amb el nostre mega sud-est de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit. Ara és el torn de la discoteca Low. Sí, senyor, la discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Quilòmetre Zero. Des d'aquí saludem al Josico, a l'Albert, a la Mercè, al Josep, bueno, en fi, a tota la gent de la discoteca Low, el qual es situa a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Oh, atenció, roda la bola. I atenció perquè ens ha caigut la número... 150, eh? 150, 150, atenció, a veure qui se n'anirà cap allà. Ai, ai, ai, ai, serà... És per... A veure... Ai, que ara... S'ha despapelat, això, o què? Què passa aquí? Aquí, atenció, se'n va Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchas felicidades! I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones, aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. Ai, campaner s'acabó! Ara, vinga. No, que atenció, roda la bola! I cau la número... 99. 99. Nef, poing... A veure qui serà l'afortunat o afortunada que se'n va a visitar aquest fantàstic palau àrab modernista de la Giralda de l'Arbós. A veure, se'n va cap allà... Noelia... Noelia Cendra, moltíssimes felicitats! Torna ara pel racó dolç de Cunit, el qual ens ofereix, atenció, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. Atenció, roda la bola. I cau la número... 182. 182, 182, eh? And with deep one. El de Bollomini és per... A veure... És per... Això està gairebé 100 números més endavant, Déu-n'hi-do, eh? A veure, doncs, qui se'n va al racó dol? Sí, senyor. Aviam. És per... A veure... Aquí no estàs, aquí tampoc... Aquí estàs! Ruth Rivero, felicidades i buen provecho! Torna ara pel Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Atenció, roda la bola. Ui, mira, el 248, el 248, 248, eh? 2, 4, 8, el de Bollomini és per... Se'n va al Rincón del Tabeo 2, atenció, és per... Javier Altamirano, felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de Dinàmica Club Atletisme. A la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Atenció! Atenció! altre numeret que cau és el número... Ui, mira! El número de la ràdio, el 107, el 107.0, sí senyor. 107 FM, el 107, eh? 107, amb 07 points. I diu, jo mínic, quin se va, el dinàmica. És per... Zoe! Zoe Gómez! Zoe, muchísimas felicidades! Ara és el tronc de l'Hotel Àdia. Sí, senyors, de l'Hotel Àdia. Situat a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell, ens ofereix, atenció, un fantàstic mega menú per dues persones. Hotel Àdia, a la frontera. A la frontera. No he visto cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Oh, atenció, roda la bola, a veure què cau aquí. És el número 249. El 249. 249. De 4 nef point. I no la trobem. Bueno, i també ho podem dir-ho en altres idiomes, eh? Podem dir-ho, per exemple, en valencià. 249. Amb andorrà, 249. Amb mallorquí, 249. Amb occità, 249. Amb la pau, també 249. Déu-n'hi-do, eh? La d'idioma se sabem, eh? I el que s'ha de fer també per guanyar temps. Aquí el tenim, atenció. Se'n va a l'Hotel Àdia. Josep. Josep Peris. Moltíssimes felicitats. I per acabar, marxem al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una entrada per dues persones aquí mateix, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. El número és... Al 137, 137, a 137, eh? Amb 37 points. El de Guilluminis per, a veure, qui se'n va cap allà. El 137 és per... A veure, allà, més per... Aquí estàs, és per... Auris! Auris Ramírez! Auris, felicidades i a disfrutarlo, claro que sí! Com també des d'aquí volem agrair a tota la gent a la qual ha participat al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, en agraïment, doncs, a la vostra participació en tots els numerets que us anem oferint tots els dies de la setmana. Com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. Ja ho sabeu, eh? En agraïment a la vostra participació, doncs, us oferim tots aquests premis i que sapigueu que la gent que s'ha quedat sense, la setmana que ve, més i millor. I com no, doncs, felicitem a tots els afortunats, a tots els guanyadors d'aquesta setmana, que sapigueu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. Heu d'utilitzar-los també amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Ai, ai, ai. I passar a repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del ventilador d'avui divendres 10 de juliol de 2026 són... A la Casa de l'Oro se'n va Sílvia Calafell. A la Clínica Dental de Cunit, Marta Palomo. Alma Music, Lina Zarra. Bemol Nou, Fernando Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, se l'emporta Marina García. A la Joyería Castillo, Pilar Rodríguez. Sam Iscalafell. Miriam Lagrip. A la Peruquería Harmony, Isabel Navarro. A Don Erpita Palas 2, Blanca Martínez. A la Marina, Marce Navarrete. Al Bar La Piña, Aitor Escardó. A El Olivo Restaurant Lounge, Dionísia Casaget. A la bodegueta, Paqui Montalbán. A la dirigència, Encarna Argilaga. A la peixateria de Cunit, Sara de las Heras. A la xurreria Velo, Sílvia Benítez. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Joana Paredes. A la braceria hípica de Cubelles, Conxi Villegas. A la camiseria Jaguara, Ingrid Ortiz. A Pollos a la Brasa al Sol, Lalo Sendra. A la Cova del Gorca, Clàudia García. Al local social del Castell, Eva de la Penya. Al Casa Carmiña, Manel Pizarro. A la pizzeria Nanà, Lluïsa Tomàs. A la cafeteria Panaderia Núria, Mari Carmen Cortés. A la penya bètica de Comarruga, Ana Maria Paredes. A la pizzeria La Góndola, Àngela Santa Maria. Al Saborea, Adrián Sánchez. Al Pollo Loco, José Mandil. A la discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez. A la Giralda de l'Arbós, Noelia Sendra. Al Recodols, Ruth Rivero. Al Rincón del Tapeo 2, Javier Altamirano. A Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, Zoe Gómez. A l'Hotel Àdia, Josep Peris. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, Auris Ramírez. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots. I com no, doncs, desitjar-vos que us ho passeu d'allò més bé venint aquí a la ràdio buscant els vostres tiquets amb el vostre DNI per poder-los utilitzar. Recordeu, vals personal intransferibles i caduquen a cap de 15 dies. I dit això, agrair a tota la gent que ha participat a tota la setmana. La setmana que ve més i millor. Recordem que dilluns és festiu. Tornarem el dimarts, si Déu vol, doncs, disfrutant d'aquesta fantàstica mega festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026. Que us ho passeu d'allò més bé, molt bon cap de setmana llarg i si Déu vol ens tornem a trobar dimarts, però no canvieu de dial, tenim encara molta més programació per oferir-vos. Estigueu atents a la nostra sintonia aquí al ventilador, al qual us saluda des de l'altre costat del transistor un servidor, Jaume Asens. Patronets i abraçades, siau!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Jeg lagde old sommerhit, tror jeg.
6: Rikspiller?
5: Jep.
7: Lyric-video?
5: Jep.
7: Saxofon?
5: Jep. Kronverket? Spansk tekst.
7: Oh,
5: check it out. Nice.
7: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
5: Sí.

0: El Ventilador.
1: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu programa més refrescant i per fer marxar la calor. Com sempre, des de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, amb aquesta festa major que ja tenim aquí ja de ple, la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual us desitgem una molt bona Festa Major i en companyia de la nostra sintonia aquí al Ventilador, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. No només a tots els conitencs i conitenques, sinó també a tota la nostra audiència i a tot el nostre turisme que disfruta de les nostres platges i de la nostra Festa Major. Aquí tenim, doncs, a la ràdio de Cunit, un servidor.
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.

0: 4918.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual us acompanyarà fins a 2:45 de migdia en format magazín i per empalmar en format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Radio Cunit, al qual donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els nostres patrocinadors, els quals també tenim el mega sorteig de premis, al qual, com sempre, fem costat al nostre comerç local i de proximitat i la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Nabel Arévalo i més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari d'avui divendres 10 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, tot a punt i preparat des del ventilador. Sí, senyor! Comencem!
3: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desenar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriorment a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret a més també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també esbrinarem quin és l'estat de les platges, com sempre, amb el nostre company, amb en Josep Miró, que ens dirà si tenim bandera verda o vermella. Ai, ai. I com nosaltres també ens contractualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 10 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Megamix de la setmana. Tindrem, doncs, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, també la història dels mundials, en el marc dels mundials de futbol d'aquest 2026, el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i a més, també la gent d'actes del nostre municipi, també, doncs, altres, la cartellera de cinema, també, i altres espais de la xarxa de comunicació local, com també ha venit tot això amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu, i a la que, com sempre, sona a través de la nostra sintonia, on també repassarem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona en la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari i vols fer una dedicatòria, homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, el que faci falta. Aquest és el teu espai. A més de realitzar tots els encàlegs que desitgis, et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posarem totes i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs el mega sorteig de premis gentilesa dels nostres patrocinadors. Avui divendres, sí senyor, estigueu atents a la nostra sintonia. Podeu optar a un d'aquests premis. Un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro, a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Dirigència. Sí, la Dirigència, el que ens ofereix també dos esmorzars a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la bodegueta. També la peixateria Cunit ofereix cues d'aràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, xurros o porres també per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. A veure com ho diem. Xurreria Belo, molt bé. Demà mateix de la policia local, xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Trullo número 4. I al local social al castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al local situat al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I al costat mateix, la Penya Bètica de Comarruga us ofereix també un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'ast, més patates al caliu, amb polla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, eh? A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell us ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem a Josico, al DJ Juri i companyia. A més, la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Paraguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica, Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. També us recordem que comprar Cunit té premi. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, el que sortejarem el proper dijous, dia 16 de juliol, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Un creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, ATEC, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? I a més, també tindrem l'agenda d'actes d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026, amb moltes més cosetes, molts més continguts, com sempre, des de la vostra sintonia, des d'aquest magazín matinal, El Ventilador, que va molt bé, com sempre, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca. Compara. I si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap. Perquè és la ràdio anticrisis. l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Sí, senyor!

0: Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexa els diversos rotatius del dia d'avui, d'avui divendres, dia 10 de juliol de 2026. Fem aquest cop d'ull als diaris i ho farem, com sempre, començant per al diari de Tarragona, el que ens ha portat en aquesta fotografia agobiant, asfixiant. La onada de calor posa contra les cordes el tren. Una quarta part de la flota fora de servei. El que observem, molts passatgers viatjant de peu i passant calor des de Cunit fins a Barcelona. D'altra banda, l'antiga fàbrica de Virgínia s'anirà al terra aquest any per construir un edifici de 60 vivendes. Pel que fa a cultura, comença el Festival Internacional de Música Pau Casals. Esquerra Republicana de Catalunya demana 25 reforços per ictus, 24-7, després del sí al pressupost d'Illa. I pel que fa a política, dimiteix el regidor de la policia de Vandellòs després de donar positiu en un control d'alcoholèmia. L'alt tribunal català confirma els 17 anys de presó per assassinar a la seva parella a Tarragona. I en marxa les obres al port de les Cases d'Alcanar per protegir-lo millor dels temporals. A més, el Reus estreny el cercle Fidel Rei i Marc Anteres a un pas de fitxar. Pel que fa al càrtel de cotxes, compradors de Tarragona guanyen una indemnització mentre s'acaba el plaça per reclamar. I mesures més fortes contra la proliferació de coloms amb multes de fins a 60.000 euros. També tres joves de Tarragona entre els 100 becaris de l'excel·lència de la Fundació La Caixa. I pel que fa a les estrenes, tenim a Baiana, que demostra que Disney encara pot fer remakes amb sentit. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada, doncs, amb aquesta tragèdia a Almeria, amb almenys 11 morts i 19 desapareguts per un incendi de grans dimensions. D'altra banda, queda controlat el foc de Pla de Manlleu. Així estan tots els incendis a Catalunya que trobareu en aquesta relació dins del diari Ara. Amb els municipis de la demarcació de Barcelona que més noten també els efectes negatius de la calor. I també, doncs, aquestes són les carreres universitàries amb la nota de tall més alta que trobarem també en aquest mateix diari. D'altra banda, Aliança Catalana ja supera Junts i s'apropa a Esquerra Republicana, segons el CEO. On anirien a parar els vots d'Aliança Catalana a les generals? D'altra banda, l'Audiència Nacional accedeix ara a investigar els àudios de Cospedal i Villarejo sobre la Kitchen. I els joves demanen 91 milions d'euros dels 100 milions d'euros del govern per comprar el primer habitatge. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb el web de l'Avui, 50 anys amb visites, exposicions i els fons d'art de l'Avui, com també els 50 anys en vídeo i també coneixes, doncs, els compartíceps en visita a les seves exposicions. Accedeix a tots els continguts del 50è aniversari també en el diari Avui a la seva web. Però tenim titulars. Tenim, per exemple, l'estabilització d'incendi de Guimerà i el que s'aixeca el confinament de Tàrrega i la resta de municipis. A més, tenim 11 morts i 4 ferits en un incendi forestal a Almeria. D'alta baix de Junts, triomf del PSC i crescudes d'Esquerra Republicana i Aliança, segons el CEO. L'independentisme arriba al nivell més alt de suport en 6 anys, el 45%, segons el CEO. I Amnistia Internacional acusa la Fiscalia d'obstaculitzar les investigacions sobre Pegasus. També tenim els whatsapps d'Amazon a l'alcaldessa de València. Hi haurà molts morts. El grup Volkswagen retallarà un 25% la producció i reduirà la meitat l'oferta de models. I mor Bonnie Tyler, icona del pop dels anys 80. A més, convoquen una manifestació per al 16 de juliol de suport als detinguts per l'operació Judas. També tenim llum verda a la proposta d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Olot amplia el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat per evitar la concentració de negocis específics. I els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà i que cada jornada provocarà, doncs, un efecte acumulatiu. A més, Lluís Argüello, president de la CEE, declara que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. A les proves es remet. I el Tribunal Constitucional desestima el recurs de la Generalitat contra la llei d'habitatge per extralimitació de competències. A més, detecten 6 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total a 364. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. Canseta portada amb el poder a la Casa Blanca. Trump i la cultura de la corrupció. La pressió a la FIFA mostra el modus operandi que ha normalitzat el president. Trump anuncia la pau per 40è cop. També tenim cimera de l'OTAN. Trump canvia retrets per elogis després d'explicar a Sánchez la seva despesa militar. I Erdogan mostra Turquia com a potència militar de la OTAN. A la contra tenim a Jaime Alexis i Guerrero Escobar. Tota la vida només he volgut que algú em digués fill. Tenem del carrer a universitari. També tenim històries del món, l'església de la fi del món. I la calor agreuja les desigualtats. La pobresa és el principal factor de risc davant de les temperatures extremes. A més, a Barcelona tenim els edificis de l'Esboranc, fora de perill, però sense data clara de retorn. I el futur del gegant de l'automoció, Volkswagen, planteja reduir fins a un 50% la gamma de models i retallar producció. També tenim en alerta contra el pànic roig. El president dels Estats Units, que presumeix d'amics comunistes, basa la campanya electoral a agitar la por del comunisme. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el periòdico de Catalunya, el que enceta portada amb aquestes notes de tall del 2026 a Catalunya. Baixa medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap carrera arriba al 13 en el curs del suspens en matemàtiques i amb la nota mitjana més baixa a l'ESPAU de l'últim lustre. D'altra banda, l'Estat té més de 800 immobles sense ús repartits per Espanya. Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense mala intenció. I Aliança superaria Junts i seria la tercera força després del PSC i Esquerra Republicana. A més, el govern va aprovar 6.287 milions addicionals abans de la cimera. El grup Volkswagen retallarà a la meitat la seva gamma de models i tenim original Sinfonia davant el mar. A més, Hamas prepara la seva sortida del govern d'una Gaza enfallida i debilitada. I el Barça demana diners per avançat pels drets de televisió per afrontar fitxatges i pagar nòmines. També fa referència a la mort de Bonnie Tyler als 75 anys, la veu aspra i èpica dels 80. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb aquests almenys 11 persones mortes i 23 no localitzades en l'incendi d'Almeria. La investigació apunta a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc a Los Gallardos. La Junta d'Andalusia creu que totes les víctimes són turistes estrangers. La UME desplega 200 militars a la zona. La Junta habilita un telèfon per als afectats de l'incendi de Los Gallardos i el vicepresident de la Junta declara que no es pot qualificar d'una altra forma que com tragèdia. Les víctimes van veure sorpreses a l'intentar fugir per una ruta diferent a la de l'evacuació. I els incendis més letals d'Espanya els trobarem, dels 21 morts a Lloret, als 11 bombers de Guadalajara. A més, Vox recupera un antic candidat que ha renunciat després de desvetllar el seu revisionalisme sobre l'Holocaust. El partit rescata com a historiador a Fernando Paz, el que va prescindir com a cap de llista per a l'ACT el 2019 després de ser acusat de negacionisme per la comunitat jueva. I a Espanya, doncs, comença a treure el cap al territori Skip, el que busca contra Bèlgica la seva segona semifinal. De la Fuente declara que el millor la mina està per arribar i ara és molt perillós per als rivals. I Cucurella diu que sóc intens, treballo perquè el rival mai es senti còmode. Més enllà del debut de Borja Iglesias, i Mbappé i Dembélé marquen el pas de França més tenimple. Guanyant a Marroc. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar, doncs, a refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ara ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit i des del vostre magazín estiuenc, El Ventilador, el millor remei per passar la calor.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics, visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos, Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta.
2: Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
6: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, doncs, de moment, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que ara, un cop resolta la incidència a la infraestructura a Llinars del Vallès, els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts a la R2 Nord. A la R4, circulació amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Plaça Catalunya. Ja resolta. A la R1, circulació de dos trens també per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, amb demores que poden superar els 40 minuts. Els trens amb destinació a Hospitalet reprenen el seu recorregut habitual un cop resolta una altra incidència. A Rodalies Lleida, a la R3, circulació dels tres primers serveis en dues direccions, el que realitzen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una altra incidència operativa. A la R11, un cop resolta també una altra incidència a la infraestructura, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A la R1, circulació amb demores que poden superar també els 40 minuts a causa d'una altra incidència operativa. I a la R4, un cop resolta la incidència també que a la infraestructura a Castellbisbal, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. Un altre dia negre pel que fa a Rodalies, el que fa a Lleida, la R4, també servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus, Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la R4, realitzant transbord. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R7, servei ferroviari, també amb motiu de, sense servei, perdó, amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, el servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Fabri Puig, Puigcerdà, l'atur de Querol, el que podeu consultar els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol i amb cel clar gran part del dia. Sí que hi ha algun nuvolet ara puntual que no marxarà ràpidament i esperem que s'imposi el sol amb el cel clar, amb algun núvol llunyà de cara a la tarda i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, s'ha situat en els 23 graus i avui ja no pujarà tant de dia. I encara vam arribar a 32 graus i mig arran de mar i a més de 36 a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya al camp de futbol. Avui la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 32 o 33 als punts més càlids de l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades, vents febles amb terrals o calmes fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc la resta del dia, fent que a la mar que estigui arrissada hores d'ara, però amb una mica de marejol al centre del dia. Per demà esperem també un temps força estable, sí que amb alguns núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, poc destacables, i amb més sol al centre del dia i amb unes temperatures que es mouran entre els 21 o 22 de mínima, ja que baixarà una miqueta, i demà la màxima també quedaria una mica més curta i estaria al voltant dels 30 o 31, amb una humitat moderada i una mica de xafogor. Vents febles, domini del xaloc, i a la mar hi haurà marejol. De cada diumenge, domini el sol amb bandes de núvols alts, gran part del dia amb alguns núvols baixos de cara a la tarda i amb unes temperatures que poden baixar fins als 22 de mínima, però la màxima es mantindria o podria pujar una miqueta i estar entre els 31 o 32 amb una humitat que serà moderada. Vents febles amb terrals a l'inici final del dia i marinades de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, molta calor, però sí, aquí escolta'm el ventilador.
0: Clar que sí, home, com ha de ser per fer marxar la calor. Avui, què ens proposes?
1: Doncs ahir, malauradament, ens va deixar la Bonnie Tyler.
0: Mm-hmm.
1: I avui, doncs, per fer-li un homenatge, sentirem el Total Eclipse of the Heart d'ella.
0: Ai, mític tema musical, eh? Des d'aquí, doncs, un homenatge per ella. Descansi en pau, Bonnie Tyler, tot un mite dels anys 80. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Molt bon cap de setmana, molt bona festa major, i recordem que ens tornem a connectar el dimarts vinent, perquè dilluns és festiu aquí en el nostre poble per la festa major d'estiu,
1: perfecte.
0: Eh? Perfecte, doncs. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, i fins dimarts. Petonets i abraçades,
1: fins
0: i bona
1: dimarts,
0: festa major. Adéu-siau.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és moment de la secció del cuponazo per descobrir les combinacions guanyadores dels resultats de la Organització Nacional de Sexe de la ONCE.

0: Ara sí, doncs, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores, com bé dèiem, resultats que ens ofereix el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Comencem... el que seria, doncs...
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo...
0: Els resultats de la 11, del dia d'ahir. La Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 5, 8, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 43, 47, 54, 55, 56, 58, 62, 69, 77 i 80. La doble de la 11, el número 3. El triplex de la 11, el 452. El sorteig midià, la data premiada és la del 28 de març de 2004 amb el 4 de trèvols. I el cupó diari, el 80.962, 80962 de la sèrie 29. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11. Informació que, com sempre, ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí, el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada a hores d'ara i que es mantindrà al matí, mentre que a la tarda sí que es mourà una miqueta més i tindrem una mica de marejol amb onades que poden arribar fins als 25 o 30 centímetres, com a molt. Vents en conjunt febles, ara al matí, i variables, fins i tot en calmes o terrals de força 1, 2 màxim, i a partir de mig matí fins a mitja tarda giraran cap a Xaloc de força 3 amb algun cop esporàdic de força 4, però que no passarà els 25 km per hora. Per tant, contem que avui tindrem banderes verdes a les nostres platges tot el dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 10 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-03-08. Repetim, 977-69-03-08. Aquestes, doncs, són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
2: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
3: ¿Cuánto vale?
2: Pues cerca de un millón.
3: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
1: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
4: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
2: No se preocupe, no estoy harto.
5: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
6: Nada, colgada.
1: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
5: Es como que nunca volviste.
6: Sí que volví.
7: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
8: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
1: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Efemèrides. I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Comencem, doncs, pel 1478, a Lieja, amb la reconstrucció del Perron des del seu exili a Bruges. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1517, a Alcalá de Henares, al Regne de Castella, el que s'acaba d'imprimir l'últim volum de la Bíblia Políglota Complutense. I ja el 1760, a Barcelona, s'estrena el Teatre de la Santa Creu, Antígona, de Josep Duran i Pejoan, primera òpera d'autor català estrenada a Catalunya. Ja al segle XIX, al 1880, es publica el primer número de la revista La Il·lustració Catalana, la primera revista gràfica en català amb l'objectiu de donar a conèixer el moviment artístic, literari i científic de Catalunya. I ja al segle XX, al 1910, a Barcelona, se celebra una de les primeres manifestacions feministes de la història convocada per la Societat Progressista Feminista. Ja el 1940, a Vichy, a França, el mariscal Pétain, heroi de la Primera Guerra Mundial com a vencedor de la Batalla de Verdun, darrer primer ministre de la Tercera República Francesa, va dissoldre el Parlament i va instaurar un règim dictatorial aliat del Tercer Reich. I seguim avançant ja, arribant al 1982, l'any de Najito, al País Valencià, amb la seva publicació en el BOE, el qual entra en vigor l'Estatut d'Autonomia. Tres anys més tard, al 1985, a Auckland, a Nova Zelanda, els serveis secrets francesos col·loquen dues bombes al Rainbow Warrior, vaixell insígnia de Greenpeace, i l'enfonsen. En l'atemptat hi mor el fotògraf Fernando Pereira. I seguim avançant, arribant ja a l'any olímpic, al 1992, a Barcelona, amb l'última emissió del programa de ràdio L'Orquestra, de Jordi Vendrell, censurat per haver tractat obertament les tortures i detencions arbitràries de l'Operació Garzón. Més endavant, i ja arribant al segle XXI, i més concretament en l'any 2003, es crea el Wikibooks a nivell mundial. I a Catalunya, l'Institut Català del Voluntariat crea xarxanet.org. El portal de l'associacionisme i el voluntariat a xarxanet.org, el que ha rebut més de 35.000 visites en el seu primer any. També als Països Catalans es crea Wikillibres, de Wikibox. I el 2009, al Parlament de Catalunya, s'aprova la llei 12/2009, coneguda com la Llei d'Educació, que blinda la immersió lingüística. Acabant el 2010, a Barcelona, amb la massiva manifestació Som una nació, nosaltres decidim, rebutjant la sentència del Tribunal Constitucional, el que havia fet sobre l'Estatut amb caràcter marcadament independentista. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir, doncs, que tal dia com avui, un 10 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Molt bon dia. Anem avui a citar alguns consells per cuidar la pell aquest estiu. I és que l'estiu ve acompanyat del bon temps, les vacances, els viatges, la platja i el sol. Un sol que té efectes positius sobre el cos i l'estat d'ànim quan el prenem amb precaució, però del que cal protegir la nostra pell. Per aprofitar tots els beneficis de l'astre rei i no córrer riscos innecessaris, hem de tenir en compte, hem de tenir presents alguns consells que en seguida citarem. La llum solar ajuda a produir la vitamina D, que intervé en la calcificació i l'enfortiment dels ossos i influeix sobre el nostre estat d'ànim. Prendre el sol també té efectes beneficiosos en estats depressius i, a més, estimula la producció d'algunes hormones, com les sexuals. Però per aprofitar els beneficis del sol, l'hem de prendre de forma moderada. Millor una mica de sol tot l'any que abusar-ne uns dies. A l'estiu comenceu amb poc temps l'exposició i aneu augmentant cada dia de forma progressiva. Primer, sessions de 30 minuts, sumant cada dia 15 minuts més. I sempre evitant les hores de sol més intens, entre les 12 i les 4 de la tarda. El bronzejat és un mecanisme de defensa de la pell davant del sol. Quan ens exposem als raigs solars, els melanòcits, unes cèl·lules de la pell, produeixen melanina, una substància pigmentant que dona un color més obscur a la pell i que actua de filtre dels raigs ultraviolats. Per això hem de prendre les mateixes proteccions quan fem UV. A l'hora d'escollir el protector solar, heu de tenir en compte el vostre tipus de pell. Les més clares requereixen un factor més alt. Per una bona protecció, esteneu el producte per tot el cos, posant especial atenció a les zones més sensibles, la cara, els llavis i els pits. Cal aplicar el protector solar mitja hora abans de l'exposició. I si preneu el sol durant més d'una hora o us banyeu, cal repetir l'operació. I també no oblideu que a les muntanyes els raigs solars són més intensos, com a més alçada ens trobem, mentre que a la platja i a la piscina l'aigua fa un efecte lupa, incrementant-ne l'acció. La sal del mar afavoreix la deshidratació de la pell i també potencia l'efecte del sol. A la platja, dutxeu-vos abans de marxar per treure-us les restes de sal. Recordem 7 consells bàsics per prendre el sol. Primer, fer servir un protector solar adequat a la teva pell. Comença prenent el sol de forma progressiva. Si tens alguna lesió o problema a la pell, consulta amb el metge. Utilitza ulleres de sol per protegir els ulls de la llum directa. També, després de prendre el sol, aplica sobre la pell una crema hidratant. Beu aigua amb abundància quan faci calor per evitar la deshidratació. I per últim, pren...

0: 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: el santoral i aniversari.
1: Ai, ai, ai, que estem a ventilador! Ara, ara!
0: El santoral i aniversari.
1: Sí, senyor, moment, doncs, per felicitacions, per repassar el nostre santoral als aniversaris dels famosetes, l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, el seu aniversari o celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com doncs també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny de majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Busca'ns,
1: Ràdio Cunit. Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al ventilador, el teu programa magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho sabeu, doncs, ara sí, sempre s'ha més preu, us recordem que tota la gent que participa s'ha d'un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la gina vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sami Scalafell, també tenim els talls de cabell i els rentats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, també els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, també el de la Bodegueta, el de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb suros o porres per dues persones de la Xureria Velo, també tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria hípica de Cubelles, com no, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyaire i la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i el sopar per dues persones de la Penya Bètica de Comarruga. També tenim un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles i l'esmorzar per dues persones del Saborea. També el lot de pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta en espera de comanda a la seva mateixa establiment. I discoteca l'Auda Segur de Calafell, també aquesta invitació amb consumició per dues persones, com també aquesta invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós. Com no, una beguda i refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç i aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. També tenim 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova i a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, al qual doncs, també ens ofereix al Museu del Ferrocarril també una altra invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui divendres. Volem felicitar a Sant Alexandre, Amàlia, Anicet, Apatil, Daniel, Fèlix, Maximínia, Nabor, Nicolau, Rufina, Silva, Verònica, Victòria i Vital. També, doncs, demà dissabte és Sant Abundio, Anna, també Lindeu, Genaro, Marcià, Pio, Sidroní. Diumenge, Sant Ansbald, Climent, Colmà, Epifània, Fortunat, Hermàgores, també Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, que no se l'acabi, també Sant Agnès, Sant Lleó, Llucià, Marcià, Miquel Màrtir, Nador, Pere de la Cullera, Sant Probo, Fròcul, Teodor, Oltà i Vivenciol. I dilluns dia 13 de juliol, festiu al nostre municipi, Sant Arnon, Santa Brígida, Sant Eugeni, Pintà, Jubià, Manel, Migurda, Miropià, Plai, Silas, Silva, Turià i Zenon. Però sobretot aquí volem felicitar són a tots els cristòfols i també doncs a tots els conductors perquè és festa major al nostre municipi i és Sant Cristòfol, Sant Cristòfol i Camnea doncs també és el patró no només dels nostres conidencs i conidenques sinó també dels conductors. O sigui que per tots ells moltíssimes felicitats i molt bona festa major a tots i totes. Som-hi!

0: amb aquest tema musical aprofitem també per donar demanets amb el 285 Àngels Lorca, 286 Ana Fernández, amb el 287 Josep Peris, 288 Pepi Rey, 289 Dori Niño, 290 Juan Antonio Romero, 291 Renato García, 292 Marcel García, 293 Laura Mirall, 294 Dolores La Torre, 295 Marina García, 296 Claudia Chueca, 297 Argimiro Girón, 298 María Luz Sánchez i amb el 299 Encarna Navés. Amb el 300 Juli Rodríguez, 301 Jesús Millán, 302 Núria Esteban, 303 Susana Cadavieco, 304 Paqui Montalbán, 305 Juan Macías, 306 Juanita Lísquez, 307 Paquita Díaz, 308 Maricarma Cortés, 309 Javi Altamirano, 310 Vanessa López, 311 José Sánchez, 312 Jordi García, 313 Silvia Benítez i amb el 314 Adrián Sánchez. Més temes musicals. Ens serveix aquest tema de Manel Pizarro, dedicat a la nostra emissora Ràdio Cuní.
1: Cuní ja sona.
0: Aprofitem per donar numeret amb el 315 Carolina Fernández, 316 Ferran Serrà, 317 Joel García, 318 Eduard Rebel, 319 Francesc Rigilal, 320 Oriol Jové i amb el 321 Jorge Pérez.

0: I seguim, doncs, amb més produccions, amb més temes. Ara ja és el torn del nostre mega mix de la setmana. Sí, senyor, i marxem fa 30 anys enrere amb el Megatron. En honor també a Joan Maria Castells.
1: Esto sí que es bacalao, tío. Estoy súper convencido que es bacalao.
0: Aquí ens arriba. Som-hi! I amb el megamix de la setmana, com sempre, fem la particular repassada, aprofitant, doncs, i preparant el mega sotex de premis d'avui divendres. Especial Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2020.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils de les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. De forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens retrobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre quatre pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Suk Mejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Parles als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bòsfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bòsfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM. FM. FM.
2: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casulana, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

Bon dia i benvinguts a OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Avui aprendrem algun dels adjectius o vocabulari útil per descriure una persona. Veurem també un exemple de descripció. També aprendrem vocabulari amb la cançó més posada als funerals del Regne Unit, la famosíssima cançó de Always Looking at the Bright Side of Life. A la secció de gramàtica aprendrem el past simple i, com sempre, per acabar, la secció de False Friends.

0: Ara, i com he dit al principi, aprendrem vocabulari amb una famosíssima cançó de la banda sonora de La vida de Brian, que segur que tots coneixeu. Per això, abans, primer aprendrem una mica de vocabulari que apareixerà en la cançó perquè identifiquem millor aquests elements en la cançó. La primera paraula és cheer up, que vol dir anima't. Repeat after me, cheer up. La segona paraula és el verb to swear, que vol dir dir paraulotes, però que tot i així també vol dir jurar. I swear it, ho juro. Repeat after me, to swear. La tercera paraula és to curse, maleir. Curse és una maledicció, i to curse, maleir. Repeat after me, to curse. La següent frase és una expressió que es diu to chew on life gristle, que és una expressió que vol dir literalment mastegar el cartílag de la vida, però que es podria traduir com enfrontar-se a les dificultats de la vida. Així doncs, to chew on life gristle és enfrontar-se a les dificultats de la vida. Repeat after me, to chew on life gristle. To chew on life's gristle. La següent paraula és to whistle, que és xiular. Whistle és un xiulet. To whistle, xiular. Repeat after me, to whistle. Bright, que també l'hem vist abans, és brillant. Bright, brillant. També apareix l'adjectiu rotten, que és podrit. Rotten és podrit. Repeat after me, rotten. Feeling in the dumps és una expressió que vol dir sentir-se deprimit. Repeat after me. Feeling in the dumps. També l'expressió to bow, que és fer una reverència o reverenciar algú. To bow, fer una reverència. Repeat after me. To bow. La següent paraula és sin, que és pecat. Sin, pecat. Repeat after me, sin. Green és somriure. No confongueu amb green, que és color verd, sinó green, somriure. Repeat after me, green. La següent paraula és una expressió que és terminal breath, que literalment vol dir últim alè. Repeat after me, terminal breath. La següent paraula és love, no com love, sinó love, que vol dir riure. Repeat after me, love. La següent és l'expressió the last love is on you, que vol dir el que riu últim, riu millor. Repeat after me, the last love is on you. I per últim, la paraula guy, que vol dir noi o xicot. No confongueu amb la paraula gay, que és homosexual. Guy, noi, guy, repeat after me, guy. I ara, després d'aquest vocabulari, us deixo amb la cançó que com portem dient al llarg del programa, que és Always Look at the Bright Side of Life, dels Monty Python, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La vida de Brian.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

or it's available in the foyer.

I ara, en la nostra part de gramàtica, com he dit al principi, aprendrem el passat simple, el past simple. El past simple es fa servir per accions que es van completar en algun punt, en algun moment del passat. Hi ha dues maneres d'expressar el passat simple, en verbs regulars o en verbs irregulars. Els verbs regulars es fan amb la forma afegint-li el positiu la terminació ed. I llavors els verbs irregulars els tractarem la setmana vinent perquè és una llista de verbs que es conjuguen de manera diferent. Com formem el past simple? Al past simple no hi ha distinció entre la tercera persona del singular i la resta de formes. Així doncs, el past simple és: I played a video game. Vaig jugar un videojoc. She played a video game. Va jugar un videojoc. They played a video game. Ells van jugar un videojoc. Per fer la negació, la interrogació del passat simple, fem amb l'auxiliar did en passat. Per exemple, el negatiu és she didn't go to the concert. No va anar al concert. I per fer la interrogació, com en la resta de temps, l'auxiliar davant del subjecte. Did you go to that restaurant? Vas anar a aquell restaurant? La forma negativa, doncs, es conjuga d'aquesta manera. I did not or didn't eat pizza. You did not eat pizza. He, she or it did not or didn't eat pizza. We did not or didn't eat pizza. You did not or didn't eat pizza. They, you did not or didn't eat pizza. He traveled all around the world and everywhere he went he'd use his word and all would say there goes a clever jet. Per fer la interrogació, com dit, també posem l'auxiliar davant del subjecte. És a dir, did you eat pizza? Did he eat pizza? I així amb totes les formes.

I ara continuem i per anar acabant amb la nostra secció de False Friends. En tenim avui un parell més. El primer és carpet, que no vol dir carpeta, sinó que vol dir moqueta. Carpet és moqueta. Si volguéssim dir carpeta en català, hauríem de dir file. La segona paraula és casualty, que no vol dir casualitat. Casualty és víctima. Si volguéssim dir casualitat en català, hauríem de dir coincidence. Casualty, víctima. Casualitat, coincidence.

0: fins aquí el programa d'avui.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, des del ventilador, el qual, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, amb el nostre mega sorteig de la comarca. Avui divendres, ja 10 de juliol de 2026. I en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí seguim fent costat i promocionant el nostre comerç local i de proximitat. Productes quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ara sí, ja, i sense més preàmbuls, comencem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Bueno, ja ho tenim aquí i comencem per el primer premi. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 143. 143. 143, eh? En 4, 3 points. El de Bollo Mini, serà? És per... A veure... És per... Sílvia Calafell, moltíssimes sol·licitats. Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font, número 62, baixos, aquí a Cunit, sí senyor, a la Riera. Que atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 64. 64, 64, 64 points. El de Bollo Mini, serà? És per... A veure, que se'n va cap allà. Ai. Clínica Dental. És per... Marta Palomo. Felicidades y a disfrutarlo. I a Lluí, millor somriure, eh? Sí, senyor. Marxem ara amb Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja, amb Albert Maria, al qual des d'aquí saludem tot un crac, sí, senyor. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 139, 139, 139, on 3.9 points. Serà? Ja el teníem localitzat abans, eh? També, més o menys. Se'n va amb Alma Music. Lina Zarra, moltíssimes felicidades. Donarà per bé molt nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 239. La 239. 233. 2-3-3 points. El de Bollo Mini, serà? És per... A veure, aquí se'n va bemol nou. Ai, a veure on el trobem, aquest numeret que el tenim una miqueta més llunyadet, eh? A veure, aquí s'anirà, doncs, a tocar o a cantar o el que faci falta, vaja. A bemol nou. I és per... Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Torna ara pel llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. A veure qui se l'emporta, el llibre Mi Montaña Rusa. Atenció, roda la bola. I caure, número 295, la 295, 295, 295 punti. Alhora, sí, amb diferents idiomes ho fem, eh? Som internacionals, home, a més, amb tots els turistes que tenim aquí a les nostres platges, escolta'm, s'ha de notar, eh? Mira, doncs, atenció, perquè... Ai, ai, ai, s'emporta el llibre Mi muntanya russa, Marina García, Maria, Marina, això, Marina, moltíssimes felicitats! Tornarà, atenció, per la Joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Sí, senyor. Des d'aquí saludem a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i a tota la FEC. Sí, senyor. Moc, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la número 300, eh? Ah, mira, el tenim al costat, el número 300. Se'n va la Joieria Castillo. Pilar, Pilar Rodríguez, muchísimas felicidades. Marxem ara amb Sam Iscalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell, platja. Atenció, roda la bola. I cau la número 127. 127. 127, eh? Amb 17 punts. Elevo jo mini, serà, serà. A veure qui se'n va cap allà, cap a Sami Scalafell. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Ai, ai, ai, ai, ai. És per Míriam, Míriam... Què posa aquí? Míriam... Sí, Míriam la grip. Míriam la grip, doncs ja ho saps, eh? Salut i força! Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per a mou, eh? Un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, eh? I que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15, de Cuní. Sí, senyor! Atenció, roda la bola. Ha caigut el número 93. 93, 93, eh? De Nef 3 points. I diu jo, mini, serà, serà. Marxa cap allà per posar-se més guapo o més guapa del que ets a la moda cunitenca. Isabel, Isabel Navarro, felicidades i a disfrutarlo. I nos vamos para Mingo. Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, des del ventilador, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2. Ai, no és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2. Ja m'arriba la flaira. De seguida saludem a la Sif, al Munir, Déu-n'hi-do, eh? Creuem el carrer, eh? Doncs és el mateix carrer de la perruqueria, el carrer Francesc Macià, número 18. Doner Pita Pita Palas 2 ens ofereix un fantàstic durum kebab. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número 33. 33. 53, eh? 33. Ai, edat de Cristo. Se'n va el Doner Pita Palas 2. Blanca, Blanca Martínez, Blanca, muchísimas felicidades. I seguim, doncs, per més premis, ara és el torn de la Marina. La Marina està morena, na, na, na, la Marina està morena. tremenda, tremenda. Sí, senyor, tu passaràs bomba a la Marina. La Marina està morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Atenció, roda la bola. I cau, mira, els tres en aquests. El 222. 222. D-D-D-Point. 222. Ai, ai, sí senyor, la Marina. Ai, qui se'n va cap allà? El 222. És per... A veure, on estàs? Mercè Navarrete, felicidades y a disfrutarlo, sí senyor. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà número 13. Davant mateix de la policia local ens ofereix dos esmorzars. Que atenció, ahí arriba, sí senyor. Cau la bola número 208, la 208, 208 points. Ahí le voy yo, mini, será. A ver, aquí se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. És per... A veure... Ahí estàs! Aitor Escardó, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de l'Olivo. Sí, senyor, què dir de l'Olivo? Des que saludem a la Cris, al José, a la Conchi, al Toni, a tot el personal també de l'Olivo. Restaurant Lounge, eh? Ai, que bé que ens tracten, i sobretot quan anem, doncs, al Sound Digits Kilòmetre Zero i els artistes que hi actuen també, els quals també passen per Sol d'Hivern. Sí, senyor, i l'Olivo, Restaurant Lounge, en el bord de Segur de Galafell del carrer Rin número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. Que atenció, roda la bola. I ha caigut la número... A veure què posa. 255. 255. 255. 255 points. Elia Boyomini és per... A veure. On el tenim? El tenim a la vora. Atenció, se'n va a l'Olivo. Dionísia Casaget. Dionísia, moltíssimes felicidades, eh? Vinga, doncs, seguim a per més premis des de la ràdio Anticrisis, des del ventilador, des de Ràdio Cunit. Ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. Atenció, roda la bola. Ui, mira, i cau la número... 304. Ai, 50 numerets més endavant. Marxem a la bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia. Ai, que bé que estem a la bodegueta. Sí, senyor, el teu recopre directe. És per... Aquí estàs, Paqui. Paqui Montalbán. Paqui, felicidades i a disfrutarlo. I ara marxem a la diligència. No ens movem pas de la mateixa plaça. Anem amb els veïns, amb la diligència. Què dir de la diligència? Des d'aquí saludem el Renato i companyia, eh? Sí, senyor, que bé que ens ho passem. I que bé que ens ho vam passar a la Revetlla de Sant Joan. Déu-n'hi-do. La diligència ens ofereix dos vermuts a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop directe, al ladito de la bodegueta. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número 110. 110. 110, eh? Un segon point. El de Bollomini és per... A veure. És per... El 110... Encarna! Encarna Argilaga! Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ara és el torn de la peixateria Cunit, sí senyor, ja lo sabes. Si quieres una cena elegante, cómprate un bogamante. Si quieres una cena de gala, una cigala, la pescaderia de Cunit. Peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. Atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí. És el número... 199. 199. 199, eh? 199. On nef, nef, puang. És per... A veure. Aquí se'n va la peixateria de Cunit. És per... Sara de les Heres. Sara, moltíssimes sol·licitats. Ui, i ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Belo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria, vinga tots. Belo, ara sí, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Belo, aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Moc, atenció, roda la bola. I surt número Capicua. El 313. 313. 313, eh? 3 points. El de Bollomini serà. A veure qui marxarà cap a la xurreria Belo. Això està cap al final. A veure, se'n va cap allà. Sílvia Benítez. Felicidades i a sucar el xurro, sí senyor. Ai. Bueno, o la porra, o el que faci falta. Ai, que bé que s'està la xurreria Belo. Bé, ara la deixem, perquè ara és moment de relaxar-nos una miqueta, eh? I marxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge aquí, al carrer Major número 6 de Cunit. Atenció. I cau la bola número 112. 112. 112, eh? Amb 10 points. El de Bollomini. Seran? A veure qui se'n va anant de Yoga Studio. Aquí al costat mateix de l'Ajuntament de Cunit el trobem, eh? I és per... Joana! Joana Paredes! Joana, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la braseria hípica de Covella. Sí! Sí, senyor! La braseria hípica de Covella ens ofereix vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera, entre Cunit i Covelles, a la C31. Oci! Arre, metano! Ai, res de la bola! Ai, com ens agraden els cavalls, tu. Mira. Ha caigut, atenció, eh? Ui, mira, la número 1. Número 1, soldat segur, com diria aquell, eh? La número 1, escolta'm. Se'n va a la braseria hípica de Cubelles. Con Conxi Villegas. Moltíssimes felicitats i disfruta-lo quan quieras. Torna ara per la carnisseria Jaguara. La carnisseria Jaguara que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira, 100, 100, 100, 100, número 100, el número 100, 100%. Romàntics. Ai, el número 100, 100% romàntics. Com ens agrada el número 100, eh? És el número també del 100% romàntics, el programa de Nadia Al-Farhi, a la qual recordem que el proper dissabte... Ai, dissabte. El proper dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, farem el sorteig de l'AFEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis per al sorteig final. Aquesta campanya, doncs, del nostre comerç local fins al 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un mega creuer per dues persones. El sorteig el realitzarem aquí a Ràdio Cunit el dijous dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Al-Farhi. Recorda que això organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. Déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada el número 100, sí senyor, eh? I atenció, perquè se'n va la carnisseria Jaguara. Íngrid Ortiz. Íngrid, moltíssimes felicitats. I ara marxem al pollo a la brasa al sol, que ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, eh? Dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola. I cau la número 98. El tenim al costat, 98. Pollos a la brasa al sol. Se'n va Lalo. Lalo Sendra, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, seguim per més premis. Ara és el torn de la Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 122. 122. 122, eh? Amb dit dit puan. Ell ho allumini. És per... El tenim a la vora també. Atenció, se'n va a la cova. Clàudia, Clàudia Garcia. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del local social al castell, amb aquest sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Atenció, roda la bola. I cau la número 74. 74. 74. 74. El Evoio Mini se la serà. El local social se n'anirà. Eva, Eva de la Peña. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya de Travesses Castanyeira. Sí senyor, bar Casa Carminya. El que ja és tota una institució del nostre poble, situada aquí al Passeig Marítim número 5, al costat de Segur de Calafell, gairebé a la frontera, eh? Ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Casa Carminya, bon proveito! Ah, atenció, roda la bola. I cau la número... 201. 201. 201. 201. 201. El Evo Llumini serà, serà. Qui marxarà cap allà? Casa Carminya. Ai, ai. És per... A veure, a veure, a veure. És per, és per... Aquí no el tenim, aquí tampoc. Se'n va cap allà... Manel! Manel Pizarro! Muchísimas felicidades y a disfrutarlo! na-na-na-na, la pizzeria, na-na-na-na, la pizzeria, la pizzeria, na-na. Ai, sí, sí, pizzeria, na-na, na-na-na, na-na-na, pizzeria, na-na. És el torn de la pizzeria, na-na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 169. Ciento 169, eh? And 6 nef points. El de Guillomini és per... A veure, aquí se'n va acabar la pizzeria, nena. És per... Atenció, serà... Serà per... Lluïsa Tomar. Lluïsa, moltíssimes felicitats. Marxem ara amb la cafeteria Benaderia Núria, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Oh, atenció, roda la bola. Atenció, perquè cau la bola número 247. La 247. 247. De 4, 7 points. El de Guillomini és per... A veure. Serà per... Atenció. És per... Mari Carmen Cortés. Mari Carmen, moltíssimes felicitats. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 243, la 243, 243, de 4, 3 points. El Guillomini serà per Ana María Paredes. Moltíssimes felicitats. Com me piace la pizza, mamma mia, torno per a la pizzeria La Gondola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Atenció, roda la bola. I atenció, perquè, mira, cap i cua, el 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, pizzeria Gòndola, se'n va cap allà, atenció, a veure on estàs, el 101, 101, és per... Àngela Santa Maria, moltíssimes felicitats, salut i força. I ara és el torn del saborea, ben el saborea, ai el saborea. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número 142, 142, 142, en 4 dipois. El Guillomini és per Adrián Sánchez. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del popopollo, el popopollo, loco! Ens tornem bojos, popopollo, pollo, loco! Qui quieres que te diga? El popopollo, loco! Ens ofereix, atenció, un fantàstic mega lot consistent en pollastre d'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, mentre t'esperes comandar, consumició gratuïta! Atenció, roda la bola. Ai, ens tornem bojos amb el popopollo, loco. Loco. Ai, mira, cau el número 223. El 223, 223. 2, 2, 3 points. I diu el Llumini, serà per... Atenció, és per... José Mandil. Felicidades y a disfrutarlo sin fin. I seguim amb el nostre amiga sudeix de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit. Ara és el torn de la discoteca Low. Sí, senyor, la discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Quilòmetre Zero. Des d'aquí saludem al Josico, a l'Albert, a la Mercè, al Josep, bueno, en fi, a tota la gent de la discoteca Low, el qual es situa a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I atenció perquè ens ha caigut la número... 150, eh? 150, 150, atenció, a veure qui se n'anirà cap allà. Ai, ai, ai, ai, serà... És per... A veure... Ai, que ara... S'ha despapelat, això, o què? Què passa aquí? Aquí, atenció, se'n va Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchas felicidades! I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. Ai, campanessa, que bo! Ara, vinga. No, que atenció, roda la bola. I cau la número... 99. 99. Nef, quang... A veure qui serà l'afortunat o afortunada que se'n va a visitar aquest fantàstic palau àrab modernista de la Giralda de l'Arbós. A veure, se'n va cap allà... Noelia... Noelia Cendra, moltíssimes felicitats! Torna ara pel racó dolç de Cunit, el qual ens ofereix, atenció, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 182. 182, 182, eh? Amb 8 dipuang. El de Bollomini és per... A veure... És per... Això està gairebé 100 números més endavant. Déu-n'hi-do, eh? A veure, doncs, qui se'n va al racó dol? Sí, senyor. Aviam. És per... A veure... Aquí no estàs, aquí tampoc... Aquí estàs! Ruth Rivero. Felicidades y buen provecho. Torna ara pel Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Atenció, roda la bola. Ui, mira, el 248, el 248, 248, eh? 2, 4, 8 points. El de Bollomini és per... Se'n va al Rincón del Tapeo 2. Atenció, és per... Javier Altamirano, felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de Dinàmica Club Atletisme. A la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Atenció! un altre numeret que cau, que és el número... Ui, mira! El número de la ràdio, el 107, el 107.0, sí senyor. 107 FM, el 107, eh? 107, amb 07 points. I diu el Dominic Guinzeval, dinàmica. És per... Zoe! Zoe Gómez! Zoe, muchísimas felicidades! Ara és el tronc de l'Hotel Àdia. Sí, senyors, de l'Hotel Àdia. Situat a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Seguda Calafella, ens ofereix, atenció, un fantàstic mega menú per dues persones. Hotel Àdia, a la frontera. A la frontera. No he visto cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Oh, atenció, roda la bola, a veure què cau aquí. És el número 249. El 249. 249. 249. I no la trobem. Bueno, i també ho podem dir amb altres idiomes, eh? Podem dir-ho, per exemple, en valencià. 249. Amb andorrà, 249. Amb mallorquí, 249. Amb occità, 249. Amb la pau, també 249. Déu-n'hi-do, eh? La d'idioma se sabem, eh? I el que s'ha de fer també per guanyar temps. Aquí el tenim, atenció. Se'n va a l'Hotel Àdia. Josep. Josep Peris. Moltíssimes felicitats. I per acabar, marxem al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una entrada per dues persones aquí mateix, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. El número és... El 137, 137, a 137, eh? En 37 points. El Iguallo Minis, per, a veure, qui se'n va cap allà, el 137, és per, a veure, aquí estàs, és per Auris, Auris Ramírez, Auris, felicidades i a disfrutarlo, claro que sí. Com també des d'aquí volem agrair a tota la gent a la qual ha participat al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, en agraïment, doncs, a la vostra participació en tots els numerets que us anem oferint tots els dies de la setmana. Com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el millor remei per fer passar la calor. Ja ho sabeu, eh? En agraïment a la vostra participació, doncs, us oferim tots aquests premis i que sapigueu que la gent que s'ha quedat sense, la setmana que ve, més i millor. I com no, doncs, felicitem a tots els afortunats, a tots els guanyadors d'aquesta setmana, que sapigueu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. I recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. Heu d'utilitzar-los també amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Ai, ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del ventilador d'avui divendres 10 de juliol de 2026 són... A la Casa de l'Oro se'n va Sílvia Calafell. A la Clínica Dental de Cunit, Marta Palomo. Alma Music, Lina Zarra. Bemol Nou, Fernando Gómez. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, se l'emporta... Marina García. A la Joyería Castillo, Pilar Rodríguez. Sami Escalafell. Miriam Lagrip. A la Peruquería Harmony, Isabel Navarro. A Don Erpita Palas 2, Blanca Martínez. A la Marina, Marce Navarrete. Al Bar La Piña, Aitor Escardó. A El Olivo Restaurant Lounge, Dionísia Casaget. A la bodegueta, Paqui Montalbán. A la dirigència, Encarna Argilaga. A la peixateria de Cunit, Sara de les Heres. A la xurreria Velo, Sílvia Benítez. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Joana Paredes. A la braceria i pica de Cubelles, Conxi Villegas. A la camiseria Jaguara, Ingrid Ortiz. A Pollos a la Brasa al Sol, Lalo Sendra. A la Cova del Gorca, Clàudia García. Al local social del Castell, Eva de la Penya. Al Casa Carminya, Manel Pizarro. A la pizzeria Nanà, Lluïsa Tomar. A la cafeteria Panaderia Núria, Mari Carmen Cortés. A la Penya Bètica de Comarruga, Ana Maria Paredes. A la pizzeria La Góndola, Àngela Santa Maria. Al Saborea, Adrián Sánchez. Al Pollo Loco, José Mandil. A la discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez. A la Giralda de l'Arbós, Noelia Sendra. Al Recodols, Ruth Rivero. Al Rincón del Tapeo 2, Javier Altamirano. A Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, Zoe Gómez. A l'Hotel Àdia, Josep Peris. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, Auris Ramírez. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots, i com no, doncs, desitjar-vos que us ho passeu d'allò més bé, venint aquí a la ràdio, buscant les vostres tiquets amb el vostre DNI per poder-los utilitzar. Recordeu, vals personal intransferibles i caduquen a cap de 15 dies. I dit això, agrair a tota la gent que ha participat a tota la setmana que ve més i millor. Recordem que dilluns és festiu, tornarem el dimarts, si Déu vol, doncs, disfrutant d'aquesta fantàstica mega festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que us ho passeu d'allò més bé. Molt bon cap de setmana llarg, i si Déu vol, ens tornem a trobar dimarts. Però no canvieu de dial, tenim encara molta més programació per oferir-vos. Estigueu atents a la nostra sintonia, aquí al ventilador, al qual us saluda des de l'altre costat del transistor un servidor, Jaume Asens. Patronets i abraçades! Siau!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y Viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
2: Dexter Barrui, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bon dia, són les 10, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Sanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys que és inimputable. I els treballadors de Pasqual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
1: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Taradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
2: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
1: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
0: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa Treballs als Barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant en la transformació del nucli antic gràcies al programa Treball als Barris impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure el desenvolupament local i ocupacional en barris com el nucli antic de Cunit amb caràcter històric. El nucli antic compta amb una població de 1.995 habitants que representen aproximadament el 12,2% dels 16.304 habitants del municipi, segons el padró de 2025. El projecte té com a finalitat dotar a l'Ajuntament d'un coneixement rigorós de la realitat del barri, eines tècniques i una estratègia compartida que permet impulsar la seva revitalització, on el principal resultat serà l'elaboració d'un pla d'acció que sorgirà el treball coordinat entre l'equip tècnic municipal de les regidories d'ocupació i formació i de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament de Cunit. Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin, amb eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir, doncs, aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en realitats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I Impulsem Cunit ratifica Jaume Cassanyes com a candidat a l'alcaldia per les municipals d'aquest 2027. L'actual alcalde repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes pel maig de 2027. La decisió es va prendre aquesta passada setmana i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també ha avançat les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes que perquè participin en aquest procés i aportin idees per a contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista amb vistes a les eleccions municipals de 2027.
I l'Ajuntament de Cunit també dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu que complirà doncs el Passeig Marítim d'Artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al Passeig Marítim entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, en dues sessions, una a les 8 del vespre i una altra a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant doncs el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartirà protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles ja estan a la venda a través de la web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Segons la Fura, des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, que quan es van doncs, anunciar el projecte des de Radio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar doncs, el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codi QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any, i així ho reflecteix el darrer panel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis amb una nova nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també sobre el del 7,49.
43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,62, les grans empreses amb un 7,56 i les de mida mitjana amb un 7,50. Segons el pànel, el 48,5% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que un altre 48,5% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63,6% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis, un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66,7%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27,3% confia en una evolució favorable. Només un 6,1% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84,8% de les empreses espera conservar la plantilla actual, un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% completa, doncs, una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48,5%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27,3% considera que l'afectació és lleu i un 21,2% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33,3%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les propostes de 127 cellers catalans que representen més del 25% dels establiments visitables del país constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins. Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, 46%, aquesta proporció supera fins i tot el 75%. A més, 7 de cada 10 cellers asseguren que més del 75% dels visitants paga per participar en una activitat enoturística, fet que evidencia una doble conversió. Primer amb la reserva de l'experiència i després amb la compra de vi. El valor econòmic d'aquestes vendes també és destacable. El 79% dels cellers registra un tiquet mitjà superior als 20 euros després de la visita, mentre que en gairebé 3 de cada 10 supera els 40 euros. Pel que fa al volum, el 60% dels establiments afirma que els clients compren una mitjana de 3 o més ampolles, una dada que confirma que la compra va més enllà d'un rècord simbòlic de la visita. L'estudi també posa en relleu el pes del públic català. El 71% dels cellers identifica Catalunya com a principal origen de les seus visitants, molt més per endavant dels mercats internacionals, amb Europa com a segon focus més habitual. Segons l'Incavi, aquest visitant de proximitat és especialment valuós perquè té més possibilitats de repetir la visita, tornar a comprar vi o recomanar l'experiència, convertint-se en un autèntic ambaixador dels cellers.
Els resultats mostren una tendència positiva. El 68% dels cellers afirma que la venda directa de vi ha augmentat durant els darrers anys, mentre que 3 de cada 4 voldrien que aquest canal representés almenys el 25% del seu negoci en el futur. Tot i aquest creixement, la distribució tradicional continua sent el principal canal comercial per al 69% dels cellers, fet que demostra que l'enoturisme complementa, però encara no substitueix els circuits habituals de comercialització. L'estudi assenyala, però, un punt de millora, tot i que la conversió durant la visita és elevada. La recompra posterior encara és limitada. El 45% dels cellers reconeix que més del 10% dels clients torna a comprar vi després de la visita. Per aquest motiu, l'INCAVI considera que hi ha marge per potenciar eines de fidelització, com les botigues en línia, els enviaments a domicili, els clubs de vi o les accions de comunicació directa amb els visitants. L'enodata de la venda directa en enoturisme 2026 és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'enoturisme té avui dia en la comercialització del vi, així com de les oportunitats de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. I la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. La iniciativa forma part del desplegament del pla estratègic aprovat l'any 2021 que ha convertit la denominació d'origen Penedès en la primera denominació d'origen del món amb producció 100% ecològica. Segons l'entitat, aquest nou pas arriba en un moment clau per al futur de la viticultura penedesenca. A la primera reunió de treball, la comissió ha acordat les bases que han de regir el nou reglament. L'objectiu és que tant la Cambra dels Vins Tranquils com la dels Escumosos disposin de competències pròpies i puguin prendre decisions de manera autònoma. El futur reglament també establirà que tots els òrgans de govern de la denominació d'origen garanteixin la paritat entre viticultors i cellers, assegurant una representació equilibrada dels dos sectors en la presa de decisions. La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Segons la denominació, els vins tranquils competeixen en un mercat molt saturat on el relat, l'origen i la connexió emocional amb el consumidor són factors determinants. En canvi, els vins escumosos han evolucionat cap a un posicionament més vinculat a les experiències i a l'estil de vida, deixant enrere una comunicació centrada exclusivament en el luxe. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies, i és doncs que torna al viu l'estiu 2026. Som artistes, manualitat estiuenca. Recordem doncs que avui dimarts, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som artistes a càrrec d'Alpi Paper. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda i continua doncs aquest 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitza el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també aquest 18 de juliol tenim la sortida patrimonial de l'Avenc de Sant Antoni a 6:45 de la tarda al punt de trobada a plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Una visita guiada al qual cal reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I
el proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit presentarà també una nova edició de Nits Vol al Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzen les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol, la qual hem comentat anteriorment, on tindrem també el 24 de juliol l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també pel proper 25 de juliol, dia de Sant Jaume, a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila, tornarem a tenir una sortida patrimonial amb Noms i els Renoms. Reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I des d'aquí volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació en el Campionat de Catalunya Infantil Promoció. Els nostres joves esportistes han tornat a demostrar tot el treball, la il·lusió i l'esforç que posen en cada entrenament, aconseguint un fantàstic balanç de 7 medalles. Or per Oriol Quesada, Unai Jardí i Juan Carlos Quiroga. Plata per Antonella Tafur i Eric García. Bronze per Victoria Castillo i Eva Pérez. Més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Enhorabona doncs a tot l'equip, a les famílies i al cos tècnic. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim Cinema La Fresca, amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat de des d'una mirada íntima i emotiva. Recorda, doncs, el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell amb activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per menors de 18 anys, una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, el SAIT, i també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. També fa referència al mateix Consell Comarcal de Baix Penedès d'aquesta arribada del taxi a la nostra comarca. Mou-te de forma més fàcil, ràpida i còmoda. Ja està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l quan et sigui més còmode, amb la nova aplicació Taxi Plus. Per WhatsApp al 608-48-3002, 608-48-3002 o escanejant els codis QR que trobaràs als municipis. Què hi guanya? Un únic servei per tota la comarca. Es prioritza també el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca tindrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Reserva en pocs segons, paga com vulguis. Servei disponible a les 24 hores. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant als veïns com als visitants de la comarca. Descarrega l'aplicació o guarda aquest número al teu mòbil. 608-48-30 02 608 48 30 02. I també a causa de les mesures preventives adoptades arran de l'incident a la piscina municipal de la Bisbal, s'han modificat alguns serveis municipals on el punt verd romandrà tancat durant tota la tarda d'avui. Doncs també queda suspès el servei de reforç de tarda de la recollida porta a porta comercial i la recollida de qual es farà en horari habitual de nit. Això pel que fa al mateix municipi de la Bisbal. Una informació que ens facilita el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la Vegueria del Penedès.
A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. També el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Es va, doncs, també reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic, l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també tenim una nova oportunitat laboral al Consell Comarcal del Baix Penedès, al que s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers i enginyeres per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. El sistema de selecció serà per concurs oposició. L'entitat convocant, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb un termini de presentació

0: qualsevol tècnica o format, pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any vinent. Inscriu-te a través del formulari disponible a la bio de la sala Portal del Pardo i de l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi, el cava, on el Penedès es prepara per viure una nova festa de la Verema amb 21 experiències enoturístiques. La festa de la Verema és una celebració de territori que agrupa les experiències de Verema i neogastronomia organitzades pels membres de la Ruta del Vi del Penedès. I mig centenars de pagesos i una quinzena de tractors fan una marxa lenta per exigir solucions per l'excedent de raïm. Les patronals del sector fan costat als pagesos de l'Incavi sobre la porta a qual pactar indemnitzacions per arrencar vinya. I no tenim temps per més, ara és el torn ja de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ha portat el vostre company Jaume Sens. Des d'ara, doncs, ara sí, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà d'un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogors intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat moderada i una mica més de xafogor. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km hora amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Vent feble amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
6: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria.

0: sempre al podcast de Ràdio Conet.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
4: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
6: Uf, quina calor.
7: Doncs escolta el ventilador.
6: Tots els dies a Ràdio Cunit.
7: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
6: Amb jo.

0: El ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al vostre magazín matinal, al qual, com sempre, doncs, intenta informar, entretenir, actualitzar i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio i refrescar-nos, com sempre, des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín, palen pel mama el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de la vostra sintonia, des de la ràdio oficial del Penedès Marítim, us recordo que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes, teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no estem ajudant-nos a la selecció musical del nostre programa, tot i que avui estem de ressaca. Fantàstica festa major, la de Cunit, a la qual des d'aquí doncs felicitem a tota l'organització, a totes les entitats i a tothom qui ha participat d'aquesta fantàstica festa major de Sant Cristòfol 2026. Però ara toca doncs tornar a sintonitzar la nostra emissora i com no doncs participar-hi, sí senyor!
3: The telephone number is 977-674-918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674-918. 977-674-918.
3: Il telefono della radio è il 977-674-918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674-918. 977-674-918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674-918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia el ventilador, el programa per fer marxar la calor des de la vostra emissora, des de la ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, clar que sí, el qual des d'aquí doncs saludem a tots els nostres patrocinadors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial i a la gent que fa possible aquest programa, des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Maricarme García, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Navera Lévolo, a la pel·li Fantasma, no, que ja no la tenim, però a la música, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarem a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens. Som-hi!
5: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també, com no, a mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla al nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Com no, doncs també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'Ion com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 14 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I esbrinarem també l'estat de les platges amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si hi ha bandera verda o vermella o taronja o el que faci falta, vaja. A més, també, com no, seguirem amb l'apartat de repàs dels Mundials de Futbol, amb la història dels Mundials, en el marc d'aquest Mundial de Futbol de 2026, d'Estats Units, Mèxic, Canadà, 2026. A més, també seguirem aprenent a parlar anglès amb OK Radio i amb Jack Palau, doncs, per estar en forma dels nostres turistes que arriben aquí a les nostres platges. I a més, si Déu vol, tindrem la cançó de l'estiu de la mà de Vicenç Pedro, els consells i recomanacions de Juanjo Junquera o d'Israel Rius pel que fa referència a com passar doncs l'estiu de la millor manera possible, amb consells també per banyar-se, per prevenir pel que fa als rajos de sol i molt més. A més, també tindrem l'actualitat pastoral de la mà de Maria Román, que com sempre ens ofereix l'horari de les misses, també l'actualitat de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, com també les seves poesies i reflexions. I com nosaltres també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps doncs que aquest és el teu espai, eh? En prendrem bona nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a més doncs et posarem tots aquells temes musicals que a més us agradin, eh? De qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyeria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals o premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18, eh? I a més, també, com no, tenim la Marina, antiga Calona, amb aquests dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, al carrer Rit, número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, al ladito de la diligència. I sí, la diligència, al qual també ens ofereix dos vermuts, aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, al ladito de la Bodegueta. A més, la peixateria de Cunit també ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo, xulos o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, també vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Al bar Casa Carminya de Castanyeira, també un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5 d'aquí de Cunit, eh? I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al local situat al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al local situat al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica de Comarruga amb aquest sopar per dues persones amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, a Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Giralda de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I el Racó d'Ós també una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17 en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafret a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia també un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. A més, també recorda que comprar a Cunit té premi, més de 600 premis per al sorteig final d'aquest dijous. Recorda que aquesta campanya acaba aquest 15 de juliol. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Recorda, un creuer per dues persones que sortejarem aquí a Ràdio Cunit aquest dijous a la nit, a les 9, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Caldrà respondre en directe a la trucada telefònica. Doncs, si no l'agafes, passarem a la següent, eh? I qui l'agafi, doncs s'emportarà aquest fantàstic creuer per dues persones, el que organitza gentilesa de Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC Baja, amb Ràdio Cunit, Camaleon Travel i l'Ajuntament de Cunit. A més a més, també, doncs, com no, en el nostre programa també tenim les vies ben obertes per, si vols, ajudar-nos a la selecció musical, a oferir-nos qualsevol tema al qual, doncs, a poder dedicar a qualsevol persona estimada. Ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xatutxeta o el que sigui, eh? Aquí posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i això t'emportes un bret per optar tots aquests premis dels quals us hem ofert i gentilesa també dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, eh? Ja ho saps, home! Tot això i molt més, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit amb el ventilador per fer marxar la calor!
0: Un cop d'ull als diaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que ens set a portada amb el següent titular. La comissaria de Mossos de Badestini, realitat, doncs, el 2028. A Tarragona la concessió serà per 50 anys i a l'Ajuntament avançarà 1,5 milions d'euros. En fotografia de portada tenim aquest polígon francolí. Del sot a l'asfalt. A l'Ajuntament dona resposta a una demanda històrica de les empreses. Pel que fa a la polèmica, ni l'extrema dreta francesa accepta les explicacions de Rajoy. Crisi diplomàtica hores abans de la semifinal. I a Reus, Sant Joan redueix a la meitat les llistes d'espera. Aigua Múrcia. Els veïns tornen a casa després de controlar l'incendi. I pel que fa a economia, el sector TIC celebra el projecte de la intel·ligència artificial a Flix. També fa referència al Festival de Jardí de la Buella. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set a portada precisament amb el sector públic. El govern vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública perd força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. En fotografia de portada tenim un de cada quatre focs forestals al qual és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen, doncs, la supervivència dels incendis. D'altra banda, tenim el tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. Amb Cesc Maideu i Pere Tordera, enviats especials a Almeria. I el CNI reconeix que va espiar David Fernández. La Fiscalia reitera les acusacions contra Vergés i Argimon. També són detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. I el racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol. I tenim article com el de Carme Colomina, periodista, la que diu que el malestar per la disparitat de la riquesa i la falta d'oportunitats és un problema global al marge dels sistemes de govern connivents. I també Sílvia Soler, escriptora, diu que les dones encara necessitem aquest punt de fuga que és una finestra per tenir a sentir-nos, per temor a sentir-nos engaviades quasi 40 anys després. També recorda Pavarotti, aquest 14 de desembre vinent, a les 9 de la nit, al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. I marxem al punt avui, al qual l'enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya Volvi la Llibertat de la pàgina web www.catalunyavolvilallibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem l'Elisi, i amb com a pati d'armes tenim aquesta pista d'atletisme i amb tots els polítics preparats per la pistoletada de sortida i encetar la cursa. Comença la cursa per l'Elisi. A 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Marine Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala, el conseller i el ministre. Òscar Ordeig i Pablo Bustondoy van demostrar ahir el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. També tenim crònica de David Portabella, que l'amnistia s'apliqui amb diligència. I crònica d'Anna Serrano, Fernández i Riera també espiats. Pel que fa a l'esportiu, Espanya i França obren avui a les 9 de la nit unes semifinals molt potents. El Mundial arriba a la recta final, on demà l'Argentina s'enfronta a Anglaterra. Però encara tenim altres titulars, com el de Dolors Vallès. Qui dirigeix Catalunya? Jordi Cominal, mitja part, diagnòstic, reacció. Irene Casellas, qüestió de confiança. Emma Ansola, al racó de pensar. Núria Esponellà, Plàter, natura i turisme. Josep Maria Casadesús, diàleg amb la intel·ligència artificial. I Jordi Mulet, preguntes incòmodes. A més, tenim entrevista a Hussein Bakhtji, investigador expert en política internacional, el que declara que la seguretat europea depèn força de 4 països externs a la Unió Europea. I també Observatori Municipal, marxem a Gavà amb 3 bases contra inundacions. Tenim entrevistes a l'alcaldessa Gemma Badia i al cap de l'oposició, Miquel Rosselló. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. El que enceta portada amb el següent titular referent al canvi climàtic. Europa ha registrat 10.000 morts més de la mitjana durant la onada de calor. Els experts assenyalen que aquesta alta mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament a persones de més de 65 anys. A més, els Mossos busquen a un piròman com a autor dels focs d'aigua a Múrcia. Pel que fa als gallards, identificades, los gallardos, identificades 9 de les 13 víctimes d'Almeria. En fotografia, a la banda inferior esquerra de portada, tenim alguns camps llaurats que van servir de tallafocs. I parlant de fotografies, tenim una altra, la que reflexa gran part de tota la portada, on tenim Espanya, que busca la final davant d'una temible França. Espanya disputa aquesta nit a les 9 el seu segon semifinal en un Mundial de Futbol, el que farà França una de les favorites per obtenir el títol. L'equip espanyol confia en el poder frenar doncs, a les figures franceses com Mbappé o Dembélé amb el talent jove de Lamine Yamal en el centre de la imatge que ahir celebrava amb els seus companys el seu 19è aniversari. Però encara tenim més titulars. El govern acusa el Partit Popular de torpedejar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident fou sarcàstic sense mala intenció. I Espanya serà el segon país europeu on més pujarà la vivenda. L'agència S&P preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. Pel que fa a consum, investiguen la venda de ulleres insegures per veure l'eclipsi. I deixem La Vanguardia, ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha de portar amb aquesta enquesta política del GSOP per a premsa ibèrica. Els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, amb opció gairebé unànime entre els electors del Partit Popular i Vox. Feijó conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat, on Vox es manté i Sumar cau. I tenim repartiment d'escons, entre parèntesi, les generals del 2023. Tenim el Partit Popular de 123 a 127, quan baixa, doncs, dels 137 que actuals. També Vox estarà entre els 64 i els 68 escons, Sumar entre 14 i 16 i PSOE entre 108 i 112. En fotografia de portada tenim aquesta reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en zona de perill d'incendis per només 139 el que tenen plans locals d'emergència. I el govern vol reduir un any més la tramitació de llicències urbanístiques. A més, tenim intent de suïcidi. El 70% de les persones que es tiren al metro sobreviuen amb greus seqüeles. També tenim dades de l'Incasòl. Els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre de l'any. I a prop de la fira, l'empresa Pangea fabricarà propulsors especials a l'Hospitalet. Per últim, marxem amb El País, el que ha encetat portada amb aquesta tormenta contra Rajoy a Espanya i França pel seu article racista. Els governs dels dos països es remeten vers l'afirmació de xenòfoba de l'expresident del govern que no ha rectificat. El Partit Popular redueix la frase a una reflexió sarcàstica. Espanya i la festa de la Bastilla, tenim com a editorial. En aquest Mundial 2026, on tenim en fotografia de portada Emmanuel Macron i Pedro Sánchez que se saluden ahir a París davant d'una reunió sobre Ucrània. D'altra banda, Lamine i Mbappé són cita amb la història. Espanya i França busquen la final en un dels partits més esperats del torneig. Argentina desafia el domini europeu. Jean-Marie Le Pen aplaudirà a Rajoy. Aplaudiria a Rajoy, vaja. D'altra banda, la Unió Europea culpa l'espionatge rus de l'onatge de ciberatacs, on la OTAN condemna les activitats del govern de Putin. Peinado amenaça ara a Begoña Gómez amb un altre delicte pel viatge al Regne Unit. I el 81% es queixa de les llistes d'espera a la sanitat pública. Acabem amb obituari. L'escriptor i acadèmic de la RAE, Luis Goytisolo, ens deixa a l'edat de 91 anys. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de conèixer i d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, doncs, a través de la nostra sintonia, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des del ventilador, el magazín estiuenc, per fer marxar la calor, tant de dia com de nit, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.com.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la, platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
6: Notícies en xarxa.
8: Salta y viu amb Radio Cunit.
9: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
10: 107.0
11: FM.
12: Este verano Radio Cunit te acompaña.
13: En la playa también se escucha Radio Cunit.
14: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
15: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
16: De dia i de nit.
17: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
18: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomenació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Fon 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23, 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
1: Cafetería Panadería Nuria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
1: Cafetería Panadería Nuria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
1: Cafetería Panadería Nuria.
2: Por si el tiempo me arrastra.
3: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments és impossible de passar per antena, però sí, ens faciliten que aquesta jornada, doncs, va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i la incidència del dia d'ahir, al qual es va veure afectada la nostra línia. Una línia que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, la Tour de Querol, a què es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona, Felipuig i Puigcerdà, la Tour de Querol. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. A la R13, també el tren de Lleida, Pirineus, a Barcelona, Estació de França, circula amb una demora que supera els 40 minuts per una incidència operativa. I també el tren de Tarragona, Lleida, Pirineus, circula amb una demora de més d'una hora a causa d'una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons. Recordeu que podeu consultar horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'estat de circulació ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà d'un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogors intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima, i humitat moderada i una mica més de xafogor. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km hora amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Vent feble amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.

0: I ara sí, ara vaig a aquest punt del programa. És el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Què ens proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional del Rock. I per no fer un lleig, escoltarem els Queen amb el Will Rock You.
0: Ui, mític tema musical i que encara sona molt i molt, i sobretot als estadis de futbol. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs escolta'm, doncs Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si Déu vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar les combinacions guanyadores del cap de setmana, aquest cap de setmana llarg, pel que fa a l'Organització Nacional de Secs. A la 11, el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa. Un viernes por la mañana.
0: I comencem, doncs, precisament pel cuponazo de divendres. Bueno, el número premiat va ser el 71.750. 71750 de la sèrie 64.
1: I un vendedor de la...
0: L'Eurojackpot, la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 13, 25, 28, 42 i 45. Amb els sols, el 5 i el 12. El sueldazo del fin de semana, el 54.787, 54787, de la sèrie 10. El triplex de la 11, el número premiat ha estat el 467, 467. La dupla de la 11, precisament el número 11. I la super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 8, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 43, 46, 51, 61, 63, 64, 71, 73 i 74.
1: El cel ho merece todo.
0: I anem pel cupó diari. El número premiat ha estat el 23.785. 2, 3, 7, 8, 5.
1: Tengo más dinero que el rey Saló.
0: De la sèrie 18.
1: Ay, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Qué pelotazo.
0: El sorteig mi dia. La data premiada és la del 18 de febrer de 1933. Amb els 7 trèvols. I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, aquest cap de setmana llarg, pel que fa a la Organització Nacional de Secs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí, el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui doncs presenten un aspecte de típicament d'estiu, amb una mar tranquil·la. Tindrem una miqueta de marejol estable doncs, tot el dia, amb onades que se situen entre els 15 i els 25 centímetres. Per tant, ens garantim avui tenir banderes verdes a les nostres platges i amb vents febles ara amb terral de component nord força odós, mentre que a partir de mig matí i fins a mitja tarda s'imposarà el garbí de sud-oest, marinades de força 3 com a molt, baixant d'intensitat i tornant a canviar de direcció a partir del vespre, tornant a entrar al terral encalmat o de força 1. Amb aquesta situació esperem, doncs, amb banderes verdes a les nostres platges, amb transparència total del mar i amb les platges totalment a punt perquè les pugueu gaudir. I aquests dies són dies que s'ha d'aprofitar la platja perquè la temperatura, encara si bé encara no tenim valors a la nostra comarca de plena onada de calor, sí que els començarem a tenir demà i dijous i convida molt a refrescar-nos a la zona marítima. Per tant, doncs, a gaudir de la platja, que és dels punts del nostre municipi on millor s'hi estarà aquests dies de forta calor.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències nocturn, diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-22-10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba, que punto de programa. Es un momento comenzado a desenar las noticias más destacadas que van suceder a Italia, como avui, un 14 de juliol d'altres anys, a las nuestras efemérides. Y comencem l'any 1786, a Londres, al Reino Unido, en el Reino de Gran Bretaña y el Imperio Español signen la Convención de Londres de 1786, en la que acorden que los colons británicos abandonarán las costas de los Miskitos a la actual Honduras. A partir d'aquí comencem avançant, arribant ja al 1789, a París, el que els revolucionaris salten la Bastilla i n'alliberen els presos. Fou l'inici dels canvis polítics produïts per la pressió popular, la qual seria permanent durant tota la Revolució Francesa. I ja al segle XX, el 1915, es produeix la creació de la Borsa de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1932, a Barcelona es publica el primer número del setmanari L'Intransigent. I el 1958, a Bagdad, a Iraq, cop d'estat de l'exèrcit iraquià, conegut com a la Revolució del 14 de juliol, el general Abdul Karim Qasir destrena el rei Faisal i estableix una dictadura militar. A més, el 1959, tal dia com avui, s'inauguraven els estudis de Miramar. Des d'una emetria Televisió Espanyola, des de Barcelona, a Montjuïc. I tal dia com avui, de l'any 1968, al Monacid de Zorita, a la província de Guadalajara, la central nuclear José Cabrera es connecta a la xarxa elèctrica. El 1969, a frontera Honduras-El Salvador, es produeix l'inici de la Guerra del Futbol, o Guerra de les 100 Hores. Fou una guerra breu entre El Salvador i Honduras entre el 14 i el 18 de juliol de 1969. I el 1979, a Terrassa, fa la seva presentació la colla castellera Minyons de Terrassa. A més, el 1983, a Barcelona, el Parlament de Catalunya promulga la llei 19/1983 per la qual es refunda el cos de Mossos d'Esquadra com a policia de la Generalitat de Catalunya. I el 1995, a Nuremberg, a Alemanya, MP3. La societat Fraunhofer tria el nom MP3 en el nou format d'àudio digital comprimit, el còdec que farà possible la gran expansió de la distribució de música per internet. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2011, a Sudan del Sud, el que és el mes a la ONU. I el 2022, a la ciutat del Vaticà, el papa Francesc publica el motu proprio ad charisma tuum deum sobre el nou estatut d'Opus Dei. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 14 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: Avui el que farem serà explicar que algunes de les mesures per evitar situacions de risc, incendis al bosc. Si vas a passar un dia al bosc, no encenguis cap mena de foc al bosc. Utilitza únicament les àrees permeses per fer torrades o barbacoes. Procura no fumar i no llancis llumins ni llosques al bosc sota cap concepte, ni caminant ni des de la finestra del cotxe. No encenguis material pirotècnic. Tampoc no deixis mai escombraries ni deixalles al bosc, ja que, a més d'embrutar, poden ocasionar incendis i, sobretot, no hi abandonis productes inflamables. I també tingues precaució extrema en èpoques seques o dies ventosos. Com actuar si es declara un incendi? En cas d'incendi, telefona al 112, telèfon d'emergències. No cal que vegis el foc, només en veure la columna de fum, telefona. Allunya't del foc, marxa en direcció contrària al vent i persones amb poca vegetació. No fugis pendent amunt i no et refugis en llocs profuns com coves. Intenta passar per zones ja cremades o cercar clarianes. Si tens el foc massa a prop, respira pel nas i cobreix-lo amb un mocador mullat. No intentis creuar el foc. Si no hi ha cap més sortida, cerca el lloc on la flama sigui més feble o el lloc on el foc ja hagi cremat. Si el foc és petit, intenta apagar-lo fent-se servir aigua, una branca, terra o una manta. Si tens la teva residència dins o a prop del bosc, atent, recordem que no es pot fer foc a les zones forestals. Si tens un terreny agrícola que queda a menys de 500 metres d'un terreny forestal, has de demanar autorització expressa per fer foc a l'estiu. Si tens una casa dins un espai forestal, aïllada o en una urbanització, no cremis els fems que generis ni els teus veïnats. Està prohibit fer crema de fems als jardins. Ajuda a mantenir els camins, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta. També retira les branques que es projectin sobre la teulada o estiguin a prop de la xemeneia. No utilitzis material pirotècnic ni llencis coets en terrenys agrícola o en urbanitzacions o cases envoltades de bosc. I instal·la

0: Banyeres i les piques, remulla les portes i finestres i col·loca roba mullada sota les portes. Desactiva els aparells subministradors de combustible. Per evitar el fum, mulla un tros de roba i cobreix-te la cara. I si el fum és intens, acota't i respira arran de terra. I si ets al cotxe, atura't i tanca finestres i entrades d'aire. Aquests eren alguns dels consells a seguir i mesures per evitar situacions de risc amb incendis al bosc.
1: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: Día Nuria.
1: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
0: Cafetería Panadería Nuria.
1: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
2: Por si el tiempo me arrastra.
3: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná. Tu auténtica cocina italiana napolitana frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona. Pizzería Naná. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos.
4: Submergeix-te amb Radio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
5: El santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, per tant farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, aquest és el teu espai. Ja ho saps, eh? Truca i participa i com no, també pots optar a tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Anem a saludar, doncs, els sants del dia. Avui és Sant Aguilar, Santa Angelina, Avenanci, Sant Camilo, també, Sant Ciro, Deotília, Sant Fèlix, també Sant Francesc Solà, Gertrudis, Sant Guillem Abad, Heraclis, Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, també Sant Madelgari, Marcelí, Sant Marcià, patró de Mart, Sant Onés, Onésimo, també Rolando, Rufí i Toscana. I com no, també volem felicitar a la gent a la que tingui quelcom a celebrar en el dia d'avui, no només aniversaris dels famosos jetes, sinó també d'altra gent que ens arriba i que ens demanen, doncs, també a la nostra sintonia. I com no, doncs, també ens havien demanat una petició a realitzar, o sigui que agafem el nostre telèfonotron i ràpidament intentarem posar-nos en contacte amb Maite Soler. Maite Soler, el que avui em sembla que és el seu aniversari, ens ho ha xivat un ocellet, intentarem posar-nos en contacte amb ella ràpidament quan ja... Hola, bon dia, Maite Soler, sisplau.
6: Sí.
1: Avui és el teu aniversari, veritat?
6: Sí.
1: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, en l'espai al qual, com sempre, aprofitem per felicitar a la gent pel seu aniversari. Bé, veig que ja saps qui ens ha xivat que era el teu aniversari. És el Toni, sí senyor. Sí. Escolta'm, sí. Què tal prova el dia? Tot bé o no?
6: Bueno, anar fent, sí, anar fent.
1: Sí? Hi han caigut molts regals?
6: No, de moment no.
1: Doncs mira, en tenim uns quants d'auditius per donar-te. Per cert, es poden saber quants en fas o no avui?
6: Sí,
1: 57. 57 i ben posats, clar que sí, i per molts anys, Doncs
6: ai,
1: escolta'm.
6: No, perdó,
1: 57
6: no, 56.
1: I 56? Caram, tu, n'has posat molt. No, home, no, escolta'm, menys, clar que sí, home. Ai, doncs escolta'm, Maite, mira, tenim un missatge per tu, el qual volem que escoltis ben atentament, perquè sí. És aquest, i com no, del nostre company, en Toni Camaro. Sí. Som-hi, doncs, a escoltar-lo.
6: Toni Camaro, guapo.
7: Bon dia, Maite. Soc Toni Camaro, a Guildford. I, doncs res, això que m'ha dit un pajarito, m'ha dit un ocellet, que era el teu cumpleanys. I et volia desitjar moltes felicitats i desitjar un gran dia de part meva i de tot l'equip de Sol d'Hivern. I dedicar-te una cançó. Doncs vinga, guapa, molts petons i aviam si ens veiem aviat.
1: Déu-n'hi-do, Bueno, doncs aquest és el missatge de Toni Camaro per tu, Maite?
6: Olé, com
1: s'enrotlla. I et dic aquest tema musical d'Iron Maiden, Wasted Years. Un tema al qual, a més, també aprofitarem per donar-te numeret. Tens el 257, a veure si tens sort i et toca algun premi per al sorteig, el mega sorteig de premis d'aquest divendres aquí a Ràdio Cunit, d'acord?
6: Ah, d'acord.
1: Perfecte.
6: Bé.
1: Bueno, doncs, a disfrutar del dia, que per molts anys de vida nostra, clar que sí, i moltes felicitats,
6: Gràcies.
1: A tots i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.

0: Amb aquests números també aprofitarem per donar numerets, eh? Amb el número 1, Fernando Gómez, amb el 2, Toi Gómez, amb el 3, Encana Silaga, amb el 4, Juan Pablo Rodríguez, amb el 5, Eva de la Peña, amb el 6, Juan Macías, amb el 7, Juana Paredes, amb el 8, Dolors Ribó, amb el 9, Jaume Sanz, amb el 10, Elvira Pou, amb el 11, Joaquín Gràcia, amb el 12, Francesc Navarrete, amb el 13, Cristina Navarrete, amb el 14, José Mandil, i amb el 15, Paula Mandil.
1: Me das candela y
0: Ojos Verdes, Concha Piqué.

0: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la demissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nous edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Cunit Vila Comercial, l'associació de comerciants i empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'associació de comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: La final del Mundial de Mèxic es disputa el 29 de juny de 1986 a l'estadi Azteca davant de gairebé 115.000 espectadors. Argentina és la gran favorita, compta en les seves files amb el millor jugador del moment i en general l'equip arriba en un gran moment de confiança. I Alemanya s'ha plantat a la final sense jugar gens bé i amb mal ambient en l'equip. Els pronòstics es faran bons quan José Brown als 23 minuts i Jorge Valdano als 10 de la segona part marcaran per a Argentina. L'equip de Bilardo domina per 2-0 i es mostra molt superior. Res fa pensar que els alemanys puguin reaccionar, però en l'últim tram de partit, Alemanya demostra que és una selecció que mai es dona per vençuda. A falta de 16 minuts, marca Rummenigge. I a falta de 10 minuts pel final, empata Böhler.
1: Ja, ist das zu fassen, sämtliche deutsche Ersatzspieler Franz Beckenbauer, alle sind ja mit
0: Alemanya ha empatat el partit quan tot feia indicar que Argentina s'adjudicaria la victòria amb facilitat. Finalment, torna a aparèixer la màgia i una genial passada de Maradona la converteix Burruchaga en gol. Argentina guanya 3-2 i els alemanys ja no tenen temps per empatar. Argentina és campiona del món. Els dos tècnics, el guanyador i el perdedor, Carlos Bilardo i Franz Beckenbauer, recorden el desenllaç de la final.
2: Un partido difícil. Yo recuerdo a Beckenbauer al lado mío cuando puso Jones en la torre ahí de punta, y él decía que el que la tome patee al área, y eso nos trajo muchos problemas, porque ahí se eran córner, tiros libres en contra, pudieron empatar con dos córner, y después Argentina estaba bien porque podía haber hecho otro gol, después hizo un gol bien hecho con Le Burruchaga, y yo creo que fue un lógico ganador. El que más lo reconoció, porque teníamos más equipos que Alemania.
3: Argentina played from the beginning.
4: Argentina va jugar des del principi una fantàstica Copa del Món. Per tant, al final es mereixien la victòria, mereixia el trofeu. Nosaltres ja vam estar contents d'arribar a la final. Es podia perdre contra aquella Argentina.
0: Argentina acaba d'aconseguir la seva segona Copa del Món. És una Copa del Món especial, per molts, de més valor que la primera, la del 78. És un Mundial guanyat fora de casa i, sobretot, sense dictadura. Un Mundial sense remordiments. El Mundial de Maradona.

Molt bon dia. Anem a parlar ara d'uns remeis casolans, petites tècniques que podem utilitzar per diferents solucions. Per exemple, parlem de les picades del bosc, i de fet per qualsevol tipus de picades. El que podem és posar llimona, vinagre o aloe vera. Cal tenir en compte, però, que si posem llimona, no ens hi pot tocar el sol en el temps immediatament posterior, perquè es patiria una cremada. També comenten que per les picades va bé l'amoníac, i si no, que també s'hi pot posar qualsevol variant de l'amoníac. Altres remeis, per exemple, com desenganxar el xiclet d'una samarreta. Per desenganxar un xiclet d'una samarreta, cal posar la samarreta al congelador i esperar que s'assequi, per després posar-la i poder-la treure amb més facilitat. Una altra solució és posar un glaçó per sobre i un glaçó per sota, i després una rentada amb aigua tèbia. Com treure una taca de tinta d'una samarreta de cotó? Un consell és treure-ho amb llet. També un altre consell és enruixar la samarreta amb laca de cabell, deixar-la assecar, raspallar-la i esbandir-la amb vinagre rebaixat amb aigua. I si encara fa pudor, doncs rentar-la normal. Remeis per combatre els polls. Recomanen deixar més estona la mascareta de desenredar els cabells. Diu que així els polls queden sense oxigen. I un cop ja morts, és més fàcil treure'n els ous amb la pinta que venen especial per treure'ls. Altres persones també diuen que després de rentar el cabell amb normalitat es pot aclarir amb vinagre. També comenten, també recomanen, oli d'arbre de te, que es pot trobar a qualsevol botiga de dietètica. Diuen que es posen tres gotetes amb el sabó del cabell dels nens. Comenten que cauen a raig. Diu que tampoc fan pudor. I pel pudor de ceba, comenten que per treure's l'olor de ceba de les mans, el millor és posar-les sota l'aigua sense fregar-les. També citen que una opció és rentar-se les mans amb vinagre. També recomanen unes pastilles d'acer inoxidable i es barreja amb aigua. Diu que es tracta d'una pastilla que no es desfà mai. I per la mala olor dels peus, recomanen fer un bany amb aigua i bicarbonat. I això ho recomanen per qualsevol mala olor corporal. També recomanen pols bòrics que venen a la farmàcia. Diuen que són molt barats i que es pot fer un bany amb barreja d'aigua amb bicarbonat i després els pols bòrics amb un mitjó. També expliquen que es tracta de l'àcid bòric que abans donaven a les farmàcies sense problemes, però que ara no, perquè s'ha descobert que se'n poden fer explosius. I actualment cal tenir recepta mèdica. També comenten que primer cal rentar els peus i després rentar-los amb esperit, però com que aquest resseca molt la pell, és convenient un cop eixugats posar-hi crema hidratant. Bé, aquests són uns remeis casolans per en diverses situacions que ens podem trobar.

0: Agatha Few, salta y view, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Agatha Few, refrescat am Radio Cunit. 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. Dexter Ferruiz, te
2: la radio más refrescante de la Costa Daurada. De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de

I avui, com he dit fa uns segons, començarem amb les parts del cos. La primera paraula és cap, que en anglès es diu head. Cap, head. Repeat after me, head. Braç és arm. Repeat after me, arm. Ull, en anglès, o ulls, és eye. I el plural és eyes. Repeat after me, eyes. La cella es diu eyebrow. Repeat after me, eyebrow. La cama és leg. Cama, leg. Repeat after me, leg. La panxa es diu belly. Belly, panxa. Repeat after me, belly. La part del pit es diu breast. Repeat after me, breast. El colze es diu elbow. Colze, elbow. Repeat after me, elbow. El genoll es diu knee. Genoll, knee. Repeat after me, knee. Els dits dels peus es diuen toes. Repeat after me, toes. El polze, el dit polze, es diu thumb. Thumbs up és polzes amunt. Repeat after me, thumb. La mà es diu hand. Mà, hand. Els cabells es diuen hair. Cabells, hair. Repeat after me, hair. El coll es diu neck. Neck, coll. Repeat after me, neck. Els llavis es diuen lips. Llavis, lips. Repeat after me, lips. La boca es diu mouth. Boca, mouth. Repeat after me, mouth. Les dents en singular és tooth i en plural teeth. Dents, teeth. Repeat after me, teeth. El nas es diu nose. Nas, nose. Repeat after me, nose. L'orella és ear. Ear, orella. Repeat after me, ear. L'esquena es diu back. Esquena, back. Repeat after me, back. El front es diu forehead. Forehead, front. Repeat after me, forehead. Les pestanyes són eyelashes. Pestanyes, eyelashes. Repeat after me, eyelashes. La llengua es diu tongue. Llengua, tongue. Repeat after me, tongue. El cor es diu heart. Cor, heart. Repeat after me, heart. Els músculs es diuen muscles. Músculs, muscles. Músculs, muscles. Repeat after me, muscles. No ho he dit abans perquè també se m'ha oblidat, però els dits es diuen fingers. Fingers, dits. Dits, fingers. Repeat after me, fingers. I ara també he portat algunes frases fetes on hi ha parts del cos. La primera és to know something by heart. To know something by heart, que és saber-se algú de memòria, saber-s'ho del cor.

La segona frase és to follow your nose. To follow your nose, que literalment vol dir seguir el teu nas, però significa seguir els teus instints. A pain in the neck és com l'expressió catalana un gral cul, alguna cosa que et molesta una mica. A pain in the neck, un dolor al coll. També hi ha una frase molt curiosa que es diu a skeleton in the closet, que és un esquelet a l'armari, que vol dir que guardes un secret. A weight of your shoulders, que literalment és un pes fora de les teves espatlles, és treure's un pes de sobre. L'expressió taló d'Aquiles també es diu igual en anglès, no? Que és Achilles heel, heel és taló. Bite your tongue és mossegar-se la llengua, té el mateix sentit que en català. Break your heart, trencar-se el cor, també. I lend someone a hand, que és donar-li un cop de mà a algú. Donar-li la mà a algú, la teva, deixar-li la teva mà a algú. L'última és let your hair down, que és deixa't anar els cabells, que és com l'expressió en castellà, desmelenar-se en castellà. La setmana passada vam veure el pas simple amb els verbs regulars. Aquest cop veurem alguns verbs irregulars. Gramàticament no canvia res, és a dir, la forma afirmativa és amb ED i amb els verbs irregulars és amb el temps irregular. És a dir, si teniu algun diccionari anglès, al final de la pàgina o al mig, depèn del diccionari, hi ha una llista amb tots els verbs irregulars. La resta, excepte del verb to be, que després ho veurem, no canvia. Aquí teniu, doncs, com es conjuguen alguns dels verbs irregulars més importants. Per exemple, el verb to be en passat és was o were. El become, que vol dir esdevenir, és became. Començar, begin, began, bite, beat. Break, broke. Bring, portar. Brought, portava. Build, construir. Built, construïa. Burn, cremar. Burnt o burned. Regular, cremava. Buy, comprar, és bought. Comprava. Can, poder amb could. Podia. Catch, agafar. Caught, agafava. Choose, escollir. Chose. Com, venir, came. Cost, costar, és cost. Cut, tallar, és igual, cut. Deal, tractar, és dealt. Dig, excavar, és dug. Do, did. Draw, drew, dibuixar. Dream, dreamt, somiava. Drink, beure, és drunk. Drive, conduir, és drove. Eat, ate, menjar. Fall, fell, caure. Feel, felt, sentir. Find, found, trobar. Fly, fliu, volar. Forget, forgot, oblidar. Get, got, tenir o obtenir. Give, gave, donar. Go, went, anar. Grow, grew, que és créixer. Have, tenir, had. Hear, sentir, heard. Hide, amagar, hid. Hold, que és sostenir o aguantar, és held. Know, que és saber, és new. Leave, que és marxar o deixar, left. Meet, que és trobar-se, met. Put, que és posar, es queda igual. Read, és read, però s'escriu igual. R-E-A-D, read, read, llegir. Run, corre, run, home. Say, di, set. See, veure, sou. Sell, vendre, sold. Sleep, slept. Sit, seure, sat.
Spend, gastar, spend. Swim, nadar, swam. Take, agafar, took. Teach, que és ensenyar, tot. Tell, told. Entendre, que és understand, understood. I write, wrote. It's super color.

Ha arribat el moment de que practiquem una mica els exercicis, així doncs que take your pen, open your notebook and let's practice. El primer exercici serà posar els verbs en la forma correcta del past simple. Per exemple, la primera frase: l'any passat vaig estar les meves vacances a Irlanda. Last year, amb el verb spend, my holidays in Ireland. Heu de posar el verb spend en la forma correcta del simple past. Last year, I spent, amb T, molt bé, com he dit abans, my holiday in Ireland. Repeteixo. Last year, I spent my holiday in Ireland. L'any passat vaig passar les meves vacances a Irlanda. La segona frase, it, amb el verb be, great. Seria genial. It va ser genial. It. Molt bé, és was. It was great. La tercera frase, vaig viatjar amb cotxe amb dos amics meus i vam visitar un munt de llocs interessants. I, amb el verb travel, around by car, with two friends and we, verb visit, lots of interesting places. La frase quedaria, I traveled around by car with two friends and we visited lots of interesting places. Tant travel com visit són verbs irregulars i es conjuguen afegint-li un ed al final. La quarta frase és, els vespres normalment anem al pub. In the evenings, we usually, hem de posar correctament el verb go to a pub. La frase quedaria, in the evenings, we usually went to a pub. Went és el past simple del verb go. One night we even learned some Irish dances. Una nit fins i tot vam aprendre danses islandeses. Hem de posar el verb learn en passat. Correcte. One night we even learned, amb T, some Irish dances. Una nit fins i tot vam aprendre danses irlandeses. Learned és la forma passada del verb learn. Vam tenir molta sort amb el temps. We be very lucky with the weather. Hem de posar correctament el verb be. We were very lucky with the weather. Was i were són les formes passades del verb to be. No va ploure gens. And it not rain a lot. Hem de posar correctament la forma verbal not rain. Exacte. La forma correcta és didn't rain. Recordem que la forma negativa es fa amb l'auxiliar do en passat i el verb en infinitiu. Per això la frase queda it didn't rain a lot. Però vam veure alguns arcs de Sant Martí. But we see, hem de posar el verb see en passat, some beautiful rainbows. La frase quedaria but we saw some beautiful rainbows. Saw és el passat de la forma see. I per últim, la frase on vas passar les vacances? Where spent you your last holidays? Hem de posar correctament la pregunta amb you i amb el verb spent. Correcte, queda where did you spend your last holidays? Recordem que la forma interrogativa la fèiem amb l'auxiliar do en passat davant del subjecte. Where did you spend your last holidays? I el verb en infinitiu.

I després d'haver fet tant exercicis de gramàtica, ara anem a la nostra secció de False Friends. Avui en portem dos més. El primer és Commodity, que òbviament el contrari del que pugui semblar no vol dir comoditat, sinó que vol dir producte. Commodity vol dir producte. Si volguéssim dir producte, ai, si volguéssim dir comunitat en anglès, diríem comfort. Commodity, producte. Comfort, comoditat. Compliment s'assembla al català de compliment, però no s'ha de confondre amb complement. Compliment és un compliment i un complement és un accessory. Compliment, compliment o piropo, i compliment, accessori.

0: Girona, el executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
1: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
0: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
5: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
6: 107.0
7: FM.
8: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
9: En la playa también se escucha Radio Cunit.
10: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. Dexter Ferruy, te
11: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
12: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
13: La Marina está morena.
14: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres dins de la secció de la cançó de l'estiu, on repassem doncs la història precisament d'aquest gènere musical. I com sempre, de la mà del nostre especialista, en Vicenç Pedro, molt bones de nou.
1: Molt bones.
0: Què tal estem?
1: Magnífic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs nosaltres frisant doncs, per descobrir encara més hits musicals estiuencs.
1: És que a aquestes alçades ja no sé ni per on tirar, perquè n'hi havia moltes i molt bones.
0: Doncs si cas una petita selecció.
1: Anem a fer una petita selecció. Hem de dir abans que res pels nostres oients que no es van escoltar potser l'altre anterior programa,
0: sí,
1: que la història de la cançó de l'estiu, que es remunta, com molts ja saben, al principi de la dècada dels 60, més ben dit va ser l'any 1960, el seu gènesis, el seu naixement, va estar lligat a quatre factors fonamentals. El boom del turisme, que es reflexarà inclusiu en les cançons que vindrem ara, els ecos de la música que generava per aquell temps als Estats Units i a Anglaterra, que ja anaven entrant de mica en mica a Espanya, l'arribada de la televisió i la conversió de la ràdio en mitjans de promoció de la indústria discogràfica, el manejament de les llistes d'èxit i entre elles la que avui toquem, que és la cançó de l'estiu. I així és que el juliol de l'any 1965, a Espanya, mentre entrava en vigor l'assegurança obligatòria d'automòbils, al mateix temps, la gent això no se'n recorda, i se'n recordarà el 65 perquè ser l'any que vam rebre aquí els Beatles, tant a Madrid com a Barcelona. He de dir una cosa amb curiositat. El Nodo,
0: sí,
1: que era el noticiari documental que s'exposava a totes les sales cinematogràfiques entre pel·lícula i pel·lícula, van enfocar quan es començava a sentar-se la gent una hora i mitja abans i es veia lògicament buit. I deia el propi Nodo que aquests malanuts pues, no omplien
0: l'aforament.
1: No? Això no va ser cert perquè va ser un ple total.
0: M'ho
1: dit això d'aquí. Sentem-nos amb la primera cançó, que era Los Tres Suramericanos, amb una cançó d'Alberto Cortez, que aquell temps no sabíem ni qui era, però que va guanyar el Festival de la Cançó de Mallorca. Com? Pues que, com me lo dijo Pérez.
0: Ai, mítica cançó, és veritat.

0: Ja la decía Pérez, Vicenç?
1: I tant que ho deia Pérez.
0: Ai, Mallorca, preciosa illa, també.
1: Molt maca. I qui, aquell
0: qui temps, pogués estar-hi en allà ara, en aquests moments?
1: Aquell temps, qui és el que es casava, viatge de nuvis,
0: clar, era
1: a Mallorca.
0: Era tot un senyor viatge, és veritat.
1: Tot un senyor viatge, que pocs el podien fer. Qui més qui menys es quedava per aquí al voltant. És a dir que, de la mateixa manera que aquí, me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, o sigui, es promocionava les vacances, les illes i les
0: sí,
1: illes.
0: Sí, també, és veritat.
1: Doncs l'any següent, los cuatro de la Torre, aquests eren totalment espanyols, amb el vuelo 502 es va situar també en la llista d'èxit d'estiu. Escoltem, vuelo 502, ja parlaven ja d'anar inclús fins amb avió.
0: Déu-n'hi-do, doncs anem a volar.
1: Anem a volar.
2: Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión.

0: Doncs uns altres que se'n van a Mallorca, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, senyor.
0: Sembla que tinguin comissió, eh, aquesta illa. Sí, sí, sí. Tothom no para de promocionar-la, eh?
1: Això haurem de prendre número i dir, a veure, anem a crear una cançoneta...
0: Que parli de Cunit.
1: Per promocionar de Cunit.
0: Clar que sí.
1: Això hem de dir també que ràpidament el turisme estirava. Estirava i fort.
0: Uh-huh.
1: I la prova està de que els Stop, un altre grup musical que es portava molt de moda en aquell temps, doncs va treure a l'any 1967 una cançó dedicat al turista 1.999.999, que quan arribava se li entregava a peu d'escalinata
0: un premi, no?
1: Un ram de flors, l'estància gratuïta i tal, i això promocionava Informació i Turisme, Ministerio de Información y Turismo.
0: Caram, o sigui que està parlant d'una cançó oficial.
1: Molt bé, som-hi?
0: Vinga, doncs anem a escoltar-la. El turista.
1: Anem al turista.
2: Turista 1.999.999, cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista.

0: No li dones, les lletres són curioses, ara ho comentava al micròfon tancat, això que comentaves dels shorts, eh?
1: Efectivament, és a dir, per anar amb mini pantalón, que sí, deia, per no dir això, el mini pantalón, doncs no se li va obsequiar amb el que estava preparat, se li va donar el següent...
0: Com a sanció, com a càstig,
1: com a sanció,
0: no?
1: Com a càstig, sí senyor, és a dir, on vas d'aquesta manera? No... Hija, no, què pensaran les espanyoles, no? A veure si el podran imitar. Sí, sí.
0: Ai, Déu-n'hi-do, eh? Quins temps.
1: Oh, d'aquell temps se'n pot parlar molt, eh?
0: Rius de tinta i sobretot sobre la censura, també, Déu-n'hi-do, eh?
1: Molt, moltíssim.
0: I bé, doncs, diem que ja comencen a venir turistes i suposo que també deurien anar cap a les platges també del nostre litoral.
1: Sí, efectivament, perquè a l'estiu... Parlar de platja és parlar d'estiu, i parlar d'estiu és parlar de platja. Mm-hmm. I això també amb les cançons s'hi notava. Hem de dir que l'any 1968, l'any polèmic i delicat pel règim franquista, doncs va trontollar la imatge que l'Estat volia donar de cara a l'exterior a través del Festival de la Cançó d'Eurovisió, saps? Mm-hmm. Però això als espanyols poc ens va importar. Nosaltres el que volíem era... platja, sol, mar, cel i tu.
0: Bueno.
1: I això que ho cantava, pues, ni més ni menys que Fórmula Quinta. En aquell mateix any, també la cançó de l'estiu, hi havia una cançó que també es deia La Playa, la cantava dues versions, la Mona Bell per una banda i per l'altra el grup Lone Star. Però aquesta va ser la que va passar per sobre de Fórmula Quinta, que llavors estaven sortint ells i amb molta força. La playa, el sol, el mar, el cielo i tu. Pràcticament amb el títol, tota la cançó.
0: Ja ho diu tot, Déu-n'hi-do.

0: Bueno, aquest és Fórmula Quinta, seria un dels temes, però de tot un seguit de col·lecció de singles que tindrien força èxit, oi?
1: Sí, sí, moltíssim, moltíssim. Hem de dir que la Fórmula Quinta van aconseguir col·locar durant 8 anys 8 cançons seves en les llistes d'estiu.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Los Diablos en van posar-ne 6.
0: Sí.
1: I el campió de campions, Georgi Danka, va col·locar 10.
0: Bueno, aquest un crac. Després ja va...
1: És que feia especialment cançó per col·locar la cançó d'estiu, sí, i se l'emportava cada any.
0: I tant, i tant.
1: Va ser boníssim, aquest home.
0: Uh-huh.
1: Hem de dir que l'any 1969, amb aquesta cançó, un noi, una platja, una guitarra, un barret, ja no hi ha dubtes. S'acaba la dècada dels 60 i es comença la dècada dels 70 amb un filó dedicat a la cançó d'estiu. Eren llistes ja, no diré que interminables, però en vez de tindre'n 4 o 5 cançonetes, ja si n'hi col·locaven 15 o 20 cançonetes de la cançó d'estiu, i es cantaven i es ballaven i s'escoltaven per la ràdio. La ràdio va ser el gran llançador de discos, el gran llançador de discos. Hi havia una altra cançó que, si bé el títol no ens diu res perquè és el nom d'una fèmina, però si en canvi escoltem la lletra, ens diu: la playa estava desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
0: María Isabel, Déu-n'hi-do, mític tema musical
1: de Los Payos,
0: al qual, doncs, si et sembla, doncs, ja aprofitem, doncs, per despedir, doncs, la secció, si no tens res més a dir. Vicenç, què et sembla?
1: Simplement de dir que aprofiteu-vos a refrescar-vos bé, bebeu molt de líquids i esperem-nos que tornaré de seguit,
0: Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Vicenç. Fins la pròxima.
1: Adéu-siau.

0: l'estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dimarts, dia 14 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit impulsa el desenvolupament del nucli antic a través del programa de treballs als barris. L'Ajuntament de Cunit continua avançant

Una persona tècnica contractada dins de la subvenció del mateix programa Treball als Barris i la consultoria La Trenyina de Darwin, amb eixos per transformar el barri. Un dels aspectes rellevants del projecte és l'abordatge específic de la problemàtica dels locals comercials buits, una qüestió que es treballa de manera transversal amb altres àrees municipals. Les actuacions inclouen la creació d'un inventari de locals, l'anàlisi dels preus de lloguer, el contacte amb les persones propietàries, la posada en marxa d'una borsa municipal de locals, la valoració d'avals de lloguer, bonificacions i accions de comunicació per afavorir la reactivació comercial. A partir de la diagnosi realitzada es defineixen 5 grans objectius: reactivar l'activitat econòmica i comercial del nucli antic, millorar l'ocupabilitat i connectar la formació amb les oportunitats laborals del barri, reforçar la cohesió social, la convivència i la inclusió comunitària, potenciar el casal municipal com a espai de dinamització social i cultural i garantir una governança eficaç i un seguiment continuat del pla. Per assolir, doncs, aquests objectius, el document s'estructura en 6 eixos d'intervenció que inclouen actuacions en regeneració urbana, habitatge i espai públic, dinamització econòmica i comerç de proximitat, ocupació i formació, cohesió social, activació comunitària i cultural i governança i coordinació municipal. Raül Salvador, regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Cunit, subratlla que aquest projecte no és només una diagnosi, sinó un full de ruta compartit que estableix accions concretes, indicadors i mecanismes de seguiment per assegurar que les actuacions es transformin en realitats reals. El regidor conclou que la implicació dels serveis municipals, del teixit econòmic i de la ciutadania serà clau perquè el nucli antic esdevingui un espai més actiu, cohesionat i amb més oportunitats de futur. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. I Impulsem Cunit ratifica Jaume Cassanyes com a candidat a l'alcaldia per les municipals d'aquest 2027. L'actual alcalde repetirà com a cap de llista amb una candidatura que combinarà experiència i noves incorporacions i obrirà un procés participatiu a partir del setembre. L'Assemblea Local d'Impulsem Cunit ha escollit Jaume Cassanyes com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals previstes pel maig de 2027. La decisió es va prendre aquesta passada setmana i confirma la voluntat del partit de tornar a presentar l'actual alcalde com a candidat per a revalidar el govern municipal. Cassanyes afrontarà els comicis amb el suport de bona part de l'actual equip de govern. Segons ha explicat la formació, la candidatura comptarà amb el gruix dels regidors i regidores que l'han acompanyat durant aquesta legislatura. Montse Càmera, Yolanda Sánchez, Bea Luque, Joan Soler i Raül Salvador. A més, també incorporaran noves cares que, segons el candidat, reforçaran el projecte de cara al 2027. L'alcalde ha definit la futura candidatura com a una combinació d'experiència, energia, joventut, però sobretot d'amor i estima per Cunit, unes qualitats que considera essencials per continuar treballant pel municipi. Durant l'assemblea, Cassanyes també ha avançat les línies mestres de la precampanya i de la futura campanya electoral. En aquest sentit, va anunciar que a partir del setembre Impulsem Cunit organitzarà reunions obertes a la ciutadania amb l'objectiu de recollir propostes, compartir els principals reptes del municipi i elaborar un projecte de futur centrat en la qualitat de vida i la defensa dels serveis públics. El candidat va fer una crida als veïns i veïnes que perquè participin en aquest procés i aportin idees per a contribuir a definir el futur de Cunit. Amb aquesta designació, Impulsem Cunit es converteix en una de les primeres formacions del municipi a oficialitzar el seu cap de llista amb vistes a les eleccions municipals de 2027. I l'Ajuntament de Cunit també dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu que complirà, doncs, el Passeig Marítim d'Artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al Passeig Marítim, entre el carrer Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, en dues sessions, una a les 8 del vespre i una altra a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant, doncs, el comerç artesanal i contribuint a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartirà protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4
4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com un concurs de monòlegs convertit

0: Dinsen en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles ja estan a la venda a través de la web oficial del festival feshumor.cat. El Feshumor està organitzat per l'Associació Cultural Feshumor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament de moment sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Segons la Fura, des de l'ens supramunicipal, expliquen que aquest model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, que quan es va anunciar el projecte, des de Ràdio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar doncs, el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codi QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis amb una nova nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també sobre el del 7,43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,62, les grans empreses amb un 7,56 i les de mida mitjana amb un 7,50. Segons el pànel, el 48,5% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que un altre 48,5% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63,6% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis, un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66,7%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27,3% confia en una evolució favorable. Només un 6,1% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84,8% de les empreses espera conservar la plantilla actual, un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% completa, doncs, una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48,5%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27,3% considera que l'afectació és lleu i un 21,2% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33,3%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les propostes de 127 cellers catalans que representen més del 25% dels establiments visitables del país constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins. Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, 46%, aquesta proporció supera fins i tot el 75%. A més, 7 de cada 10 cellers asseguren que més del 75% dels visitants paga per participar en una activitat enoturística, fet que evidencia una doble conversió. Primer amb la reserva de l'experiència i després amb la compra de vi. El valor econòmic d'aquestes vendes també és destacable. El 79% dels cellers registra un tiquet mitjà superior als 20 euros després de la visita, mentre que en gairebé 3 de cada 10 supera els 40 euros. Pel que fa al volum, el 60% dels establiments afirma que els clients compren una mitjana de 3 o més ampolles, una dada que confirma que la compra va més enllà d'un rècord simbòlic de la visita. L'estudi també posa en relleu el pes del públic català. El 71% dels cellers identifica Catalunya com el principal origen dels seus visitants, molt més per endavant dels mercats internacionals, amb Europa com a segon focus més habitual. Segons l'Incavi, aquest visitant de proximitat és especialment valuós perquè té més possibilitats de repetir la visita, tornar a comprar vi o recomanar l'experiència, convertint-se en un autèntic ambaixador dels cellers. Els resultats mostren una tendència positiva. El 68% dels cellers afirma que la venda directa de vi ha augmentat durant els darrers anys, mentre que 3 de cada 4 voldrien que aquest canal representés almenys el 25% del seu negoci en el futur. Tot i aquest creixement, la distribució tradicional continua sent el principal canal comercial per al 69% dels cellers, fet que demostra que l'enoturisme complementa, però encara no substitueix els circuits habituals de comercialització. L'estudi assenyala, però, un punt de millora, tot i que la conversió durant la visita és elevada. La recompra posterior encara és limitada. El 45% dels cellers reconeix que més del 10% dels clients torna a comprar vi després de la visita. Per aquest motiu, l'Incavi considera que hi ha marxa per potenciar eines de fidelització, com les botigues en línia, els enviaments a domicili, els clubs de vi o les accions de comunicació directa amb els visitants. L'enodata de la venda directa en enoturisme 2026 és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'enoturisme té avui dia en la comercialització del vi, així com de les oportunitats de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. I la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per a separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per a cadascuna de les dues tipologies de vi. La iniciativa forma part del desplegament del Pla Estratègic aprovat l'any 2021, que ha convertit la denominació d'origen Penedès en la primera denominació d'origen del món amb producció 100% ecològica. Segons l'entitat, aquest nou pas arriba en un moment clau per al futur de la viticultura penedesenca. A la primera reunió de treball, la comissió ha acordat les bases que han de regir el nou reglament. L'objectiu és que tant la Cambra dels Vins Tranquils com la dels Escumosos disposin de competències pròpies i puguin prendre decisions de manera autònoma. El futur reglament també establirà que tots els òrgans de govern de la denominació d'origen garanteixin la paritat entre viticultors i cellers, assegurant una representació equilibrada dels dos sectors en la presa de decisions. La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Segons la denominació, els vins tranquils competeixen en un mercat molt saturat on el relat, l'origen i la connexió emocional amb el consumidor són factors determinants. En canvi, els vins escumosos han evolucionat cap a un posicionament més vinculat a les experiències i a l'estil de vida, deixant enrere una comunicació centrada exclusivament en el luxe. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies, i és doncs que torna al viu l'estiu 2026. Som artistes, manualitat estiuenca. Recordem doncs que avui dimarts, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som artistes a càrrec d'Alpi Paper. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc també els dies 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda i continua doncs aquest 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitza el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. També aquest 18 de juliol tenim la sortida patrimonial de l'Avenc de Sant Antoni a 6:45 de la tarda al punt de trobada a plaça Tomás y Valiente davant del McDonald's. Una visita guiada al qual cal reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit presentarà també una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzen les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol, la qual hem comentat anteriorment, on tindrem també el 24 de juliol l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. I també pel proper 25 de juliol, dia de Sant Jaume, a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila, tornarem a tenir una sortida patrimonial amb Noms i els Renoms. Reserva prèvia trucant al 977-67-47-77, 977-674777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I des d'aquí volem felicitar el Club Esportiu Millo Cunit en aquesta gran actuació en el Campionat de Catalunya Infantil Promoció. Els nostres joves esportistes han tornat a demostrar tot el treball, la il·lusió i l'esforç que posen en cada entrenament, aconseguint un fantàstic balanç de 7 medalles. Or per Oriol Quesada, Unai Jardí i Juan Carlos Quiroga. Plata per Antonella Tafur i Eric García. Bronze per Victoria Castillo i Eva Pérez. Més informació a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Enhorabona doncs a tot l'equip, a les famílies i al cos tècnic. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim Cinema a la Fresca, amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat de des d'una mirada íntima i emotiva. Recorda, doncs, el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell amb activitat gratuïta, pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, no recomanada per menors de 18 anys, una iniciativa del Servei d'Atenció Integral, el SAIT, i també LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. També fa referència al mateix Consell Comarcal de Baix Penedès d'aquesta arribada del taxi a la nostra comarca. Mou-te de forma més fàcil, ràpida i còmoda. Ja està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. Demana'l quan et sigui més còmode, amb la nova aplicació Taxi Plus. Per WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02 o escaneixant els codis QR que trobaràs als municipis. Què hi guanya? Un únic servei per tota la comarca. Es prioritza també el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca tindrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Reserva en pocs segons, paga com vulguis. Servei disponible a les 24 hores. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant als veïns com als visitants de la comarca. Descarrega l'aplicació o guarda aquest número al teu mòbil. 608 48 30 02 608 48 30 02. I també a causa de les mesures preventives adoptades arran de l'incident a la piscina municipal de la Bisbal, s'han modificat alguns serveis municipals on el punt verd romandrà tancat durant tota la tarda de... d'avui. Doncs també queda suspès el servei de reforç de tarda de la recollida porta a porta comercial i la recollida de qual es farà en horari habitual de nit. Això pel que fa al mateix municipi de la Bisbal. Una informació que ens facilita el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la Vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes que se celebrarà la setmana vinent al municipi. També s'han abordat els principals temes que es tractaran durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. També el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats de cada municipi i reforçar la coordinació institucional. Es va, doncs, també reunir amb l'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, en una trobada de treball que va servir per fer seguiment dels serveis que el Consell Comarcal presta al municipi i escoltar les propostes i inquietuds de l'Ajuntament. Durant la reunió es van abordar qüestions estratègiques per al futur del municipi i de la comarca, com la millora de la seguretat, el reforç dels serveis d'emergència, el transport públic, l'oferta formativa, el plàter i les energies renovables, així com diferents aspectes tècnics i urbanístics que afecten els municipis. I també tenim una nova oportunitat laboral al Consell Comarcal del Baix Penedès, al que s'ha obert la convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'enginyers i enginyeres per cobrir substitucions, necessitats urgents i possibles vacants temporals que puguin sorgir a la plantilla del Consell Comarcal. El sistema de selecció serà per concurs oposició. L'entitat convocant el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOC. Si compleixes els requisits i vols formar part de l'administració pública, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a la borsa de treball del Consell Comarcal. Consulta, doncs, les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format: pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any vinent. Inscriu-te a través del formulari disponible a la bio de la sala Portal del Pardo i de l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al cava, on el Penedès es prepara per viure una nova festa de la Verema amb 21 experiències enoturístiques. La festa de la Verema és una celebració de territori que agrupa les experiències de Verema i neogastronomia organitzades pels membres de la Ruta del Vi del Penedès. I mig centenars de pagesos i una quinzena de tractors fan una marxa lenta per exigir solucions per l'excedent de raïm. Les patronals del sector fan costat als pagesos de l'Incavi sobre la porta a qual pactar indemnitzacions per arrencar vinya. I no tenim temps per més, ara és el torn ja de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ha portat el nostre company Jaume Sens. Des d'ara, doncs, ara sí, us deixem amb el temps de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimarts 14 de juliol de 2026. Serà d'un dia de ple i rigorós estiu amb sol i núvols al matí amb calor i xafogors intensos. I és que avui dimarts tenim temps variable, més sol al migdia i més intervals de núvols baixos fins a mig matí i mitja tarda. La temperatura no variarà gaire, movent-se entre els 25 i els 26 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima, i humitat moderada i una mica més de xafogor. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol considerable. Resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 30 graus, mínima 21, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima 26 km/h amb direcció a nord-oest-sud. A la mar marejol durant tot el dia. I per demà dimecres, sense canvis, amb un dia més de sol i cel clar, amb temperatures que no variaran gaire i estaran entre els 21 i els 22 graus de mínima i voltant els 31 de màxima, amb humitat i xafogor moderades. Vent feble amb terral al matí, marinades moderades de mitjorn a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí, el temps.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
7: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
6: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
8: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
9: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
6: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
8: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
6: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogó, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
6: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
8: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
6: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
8: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
6: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
10: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
6: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
11: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
7: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. Amb un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui, al final, té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
11: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
6: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny,
6: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ja ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana, i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
13: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
14: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar al cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
13: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
6: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern, Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
16: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
15: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
6: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Puiget i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
18: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
17: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmens per fer-los pagar els mals causats.
18: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
17: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
6: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
19: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
6: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
20: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
21: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
20: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
22: Notícies en xarxa.
6: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
23: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
24: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
23: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
25: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya
0: la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
2: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
23: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
6: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
8: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
6: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
4: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
5: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB, per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
4: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
6: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
9: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
25: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, els nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
9: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
6: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
8: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
6: Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
8: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
6: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
8: Hi ha 2 detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
6: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
8: L'Am Rabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
6: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
7: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
3: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
7: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
3: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
6: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
8: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
6: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
10: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
11: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
10: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes, amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 9:45 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot. La davantera de 19 anys arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
13: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
10: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
14: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Camparellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Losada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys, aportarà la seva qualitat i experiència.
1: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
14: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Losada a Catalunya.
10: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
6: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: que...
1: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I, finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
5: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
3: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
6: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
7: El primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
3: Què passarà? El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
6: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
3: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que vol

0: Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
1: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
1: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
0: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
2: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
4: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
5: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui, al final, té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
4: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
6: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
7: Des de Junts no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
6: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de deixat dues setmanes de tensions i acusacions mútues. El ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió

0: i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
4: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
3: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus 2 fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
5: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
2: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
7: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
6: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
7: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
6: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
3: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
9: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
8: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
2: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
10: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
11: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
10: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
12: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
13: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
10: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de 0 emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
14: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
15: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
14: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: I no deixem el medi ambient. Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
16: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
17: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
16: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
2: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
19: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
18: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
19: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
18: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
21: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
20: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
2: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'avinguda de la reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
2: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
0: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
1: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
0: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge, es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
22: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
23: Al final jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
22: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la La Vida Club, la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
0: A primera federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
24: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
0: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
25: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
0: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
2: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
1: Ràdio Sant Fost,
2: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
1: Ràdio Montornès,
2: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
1: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
3: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

m'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixa la trompeta, espero que us agradi i fins ben aviat.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, du per títol Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís.

aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marca de la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet, totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lockjaw Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulle, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Farem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics del Sitges, Sol, Ignasi i Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Good Bites for Milt, amb Christopher Felidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, Stevie B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Ulleus. Parla Toni Jona.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, el Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix, un servidor al saxo tenor, i tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitges amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornem a veure. Així que us deixo amb Toni Sola Quartet.

sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que, bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens anem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres, i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació, pel seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz, i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa.

Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts, era un lloc molt especial, i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Temps de Gais, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Count Basie, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana.

I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu un molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Hola, amics i amigues, sóc en Toni Gili i avui, per acabar la tercera temporada de la meva col·laboració en aquest magnífic programa Sitges de Víctor Oller, vull compartir un tema del primer disc de la banda on he desenvolupat la major part de la meva vida musical, La Locomotora Negra. Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que

para ma-realize sa'yo kung mabigbay. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà, la trompeta, Lluís Trepat, el saxo alt, Marc Trepat, el trombó i jo mateix, el saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents de la banda, i en especial del Ricard. D'Ellington hem interpretat nombrosíssims temes. Vàrem dedicar-li un disc, Ellington Train. Un espectacle teatral musical, el Duke a Barcelona. I rememoràrem el notable concert sacre que Ellington va fer el 1969 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Urban Traffic Blues mostra musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i sobre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajudi a suportar-la millor. Salut, bon estiu i fins sempre.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema, doncs, que és molt especial per mi, perquè el que escoltareu, doncs, està tocat per

inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Viol Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Dizley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració d'aquesta temporada amb els Sitges amb aquest tema més personal. Desitjo que el gaudiu i fins molt aviat.

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitjar. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels quatre recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
6: La vida val

0: Especial Sitges, amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travé i per aquesta setmana us volia presentar el tema There Will Be Never Another You, dels compositors Mark Gordon i Harry Warren.
2: There will be many other nights.
1: Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazz Cava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
1: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes en divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazz Cava amb una programació molt diversa, com dèiem. I feel I'm lost, I feel I'm done. Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Montse, amb la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrània us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz, amb guitarra, baix i bateria. I de cara al darrer cap de setmana, 12 to 12 Quintet, que presenta un nou repertori de la mà de Jordi Rabascall, Albert Caire, en formació de quintet. I el punt i final el posa el saxofonista nord-americà Azar Lawrence amb el seu quartet. Fa un concert d'alt muntatge saludant a John Coltrane amb la seva època d'impuls, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
2: Especial Sit Jazz col·laboradors.
3: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sit Jazz amb Víctor Uller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. Us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Tema escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone. I wish I knew how it would feel. Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. En aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roch. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. Ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. Així doncs, ens escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjazz del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Casanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges Col·laboradors.
1: Ei, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Ves a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall. Se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica de el que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Travé a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.
3: Voy a contarle una historia pa que la cuente a la gente después. Haga silencio, señores, señoras y niños también. Empiezo.

Hola a tothom, sóc l'Enric Alegre, director de la Fred Jazz Band, clarinetista i saxofonista i col·laborador d'aquest programa brutal que es diu Sit Jazz, que fa el Víctor Oller. Aquesta recomanació que faig avui és una cosa que em fa molt content de presentar-vos a un grup que vaig fer fa 12 anys que es diu Enric Alegre en Perdiu Gros Brass Band. Sentireu un tema meu composat per mi que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la Perdiu Gros Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Caspar Sanchals i percussió Ramon Olivares.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sit Jazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles. S'acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí, és un disc d'homenatge a la Ona Laietana. De la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero. I és un gran clàssic, com L'home dibuixat. Espero que el gaudiu, que el disfruteu, que el balleu, que passeu un molt bon estiu i un a reveure fins la propera temporada. Una abraçada jazzista.

0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Aquest any arrenquem el dia 2 de juliol amb el Nils Landgrens, amb la Funk Unit. Pensem que és una actuació fresca, bastant difícil de trobar amb els festivals d'àmbit més llatí. Dia 3 passem a Joshua Rinman, que crec que no necessita massa presentació. Va estar l'any 95, va estar el 2003 i ara ens torna a visitar amb el seu quartet. El dia 4 tenim el Plat Fort, que és el Paquito de Rivera, amb el seu quintet nord-americà, que això és molt important assenyalar-ho. I a més, com a artista invitada tenim la Nat Cohen, clarinetista nord-americana. I el dia 5, doble sessió, arrenquem a les 7 de la tarda amb Sixun, que és una banda francesa de jazz fusió que va tindre molta predicació als anys 80. A les 9, i per tancar 4 dies de programació internacional, tenim a l'Ali Rai. Però això no és tot. Després, moltes propostes que puguin atraure un públic molt divers. El dia 7 tenim el Polomedes, amb format cordes, se l'acompanyaran. Tenim el 8, un plat fort també, que és la Maria Schneider amb la seva orquestra, i gent tan important com l'Antonio Lizara o gent tan coneguda com l'Irene Reig, completament gratuït, només es necessita contactar per poder vindre, i això és el dia 8 també al Prat del Roure, amb un altre format a les 20 hores. I tanquem el dia 9 amb Porgy and Bess, l'òpera d'en Gershwin, jazzística completament, amb artistes del país com són les sopranos principals, la Maria Soler i la Joanaina Salvador, acompanyades pel Cric Barroc, o sigui l'Enric Bartomeu amb el seu trio, i el que és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. És una jornada per tancar completament andorrana. A part d'això, ja és al carrer amb actuacions a la plaça Copprínceps, va ser de dos documentals, un sobre el Paquito de Rivera, ell mateix el presentarà el dia 5 de juliol al Cinema I de Carrer Bany, i després un altre que farem a l'aire lliure, que és la recreació del famós concert de Colònia i tots els fets que es van donar. I això és una mica tot el que tenim en aquest festival.
2: Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, qui us parla des d'aquest canal de música improvisada i de jazz, la Canícula Estival. Estem de celebració. I avui recupero una peça que tinc l'orgull d'haver contribuït amb la producció d'aquest disc, que es va editar ja fa un temps amb motiu del 20 aniversari de la mort de Miles Davis. I justament aquest any que es celebra el centenari del naixement de Miles Davis i que he publicat un llibre per l'editorial Endavant Llibres dedicat al gran trompetista nord-americà i, en particular, a les seves vivències als Països Catalans des de l'any 1967 fins al 1989, tot el que va succeir a l'entorn de Miles Davis, les seves visites i les seves històries. D'aquest llibre, que és Sketches of Catalonia, és el que també pren el títol d'aquest disc que es va produir l'any 2011, com deia, amb motiu dels 20 anys de la mort de Miles Davis, que va morir l'any 1991, el setembre de 1991, i en aquell moment jo estava dirigint la revista Jazz, encartàvem discos en cada publicació de la revista. Vam fer una producció pròpia que la vam encarregar al gran Joan Chamorro. Va formar una big band, la Miles Tribute Big Band, amb músics com Carles Benament, Matthew Simon, Llibert Fortuny, Jordi Bonell, Andrea Motis i molts altres solistes. I d'aquí va sortir un disc, aquest Sketch of Catalonia, amb repertori de Miles, amb aquesta Miles Tribute Big Band, i d'aquí hem escollit aquesta peça, Tutu.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Agárrate un salta y view am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Berrui, tate.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 del...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuá y paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon dinyes veie, bon dinyes veie, bon dinyes veie que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a hacer?
3: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Cañada Ciu, Salta y Viu, en Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que es esta.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: You know.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
1: FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Mañana Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
0: Col·laboració especial de
2: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

m'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixa la trompeta, espero que us agradi i fins ben aviat.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, d'un partit Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís. Aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marca de la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet, totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lovejoy Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulle, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Prem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics del Sitges, sol Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Que recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Good Bites for Milt, amb Christos Rafalidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, el Stevie B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitjazz a Víctor Ulleus. Parla Toni Soler.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix. Un servidor al saxo tenor. I tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitjazz amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb

Hola, sóc la Maríam Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens anem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació per el seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa.

Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts, era un lloc molt especial, i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Them Guys, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Count Basie, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Tinc un tema molt especial que es diu 1974, que el vaig gravar el 2012 al disc Armageddon. Amb uns músics increïbles, Donald Edwards en la bateria, Daryl Hall en el contrabaix i Jim Riddle en el piano. I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu un molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Hola, amics i amigues, sóc en Toni Gili i avui, per acabar la tercera temporada de la meva col·laboració en aquest magnífic programa Sitges de Víctor Oller, vull compartir un tema del primer disc de la banda on he desenvolupat la major part de la meva vida musical, La Locomotora Negra. Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que vàrem arribar a ser com a Big Band. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà, la trompeta, Lluís Trepat, el saxo alt, Marc Trepat, el trombó, i jo mateix, el saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents.

abordant tràfic bus, mostrar musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i s'obre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajudi a suportar-la millor. Salut, bon estiu i fins sempre.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema, doncs, que és molt especial per mi, perquè el que escoltareu, doncs, està tocat per

versió inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Bill Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Disley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració d'aquesta temporada amb els Beat Jazz amb aquest tema més personal. Desitjo que el gaudiu i fins molt aviat.

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels 4 recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
6: La vida val

0: Especial Sig Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travell i per aquesta setmana us volia presentar el tema There Will Be Never Another You dels compositors Mark Gordon i Harry

Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazz Cava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
1: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes en divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazz Cava amb una programació molt diversa, com dèiem. I feel I'm lost, I feel I'm done. Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Montse, amb la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrània us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz, amb guitarra, baix i bateria. I de cara al darrer cap de setmana, 12 to 12 Quintet, que presenta un nou repertori de la mà de Jordi Rabascall, Albert Caire, en formació de quintet. I el punt i final el posa el saxofonista nord-americà Azar Lawrence amb el seu quartet. Fa un concert d'alt voltatge saludant a John Coltrane amb la seva època d'impuls, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
2: Especial Sit Jazz col·laboradors.
3: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sit Jazz amb Víctor Uller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. Us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Tema escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone. I wish I knew how it would feel. Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. En aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roch. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. Ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. Així doncs, escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjazz del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Cassanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Ei, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Fes a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall. Se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica del que seria el que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Travé a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.
3: Voy a contarle una historia pa que la cuente a la gente después. Haga silencio, señores, señoras y niños también, que empiezo.

Hola a tothom, sóc l'Enric Alegre, director de la Fred Jazz Band, clarinetista i saxofonista i col·laborador d'aquest programa brutal que es diu Sit Jazz, que fa el Víctor Oller. Aquesta recomanació que faig avui és una cosa que em fa molt content de presentar-vos a un grup que vaig fer fa 12 anys que es diu Enric Alegre and Perdiu Gross Brass Band. Sentireu un tema meu composat per mi que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la Perdiu Gross Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Caspar Sanchals i percussió Ramon Olivares. Els músics que formen... Espero que us ho passeu bé amb aquest tema que es diu Better Future Blues i res. Ens veiem i fins una altra. Fins la propera.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sitjazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles.

S'acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí, és un disc d'homenatge a la Ona Laietana. De la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero. I és un gran clàssic, com l'home dibuixat. Espero que el gaudiu, que el disfruteu, que el balleu, que passeu un molt bon estiu i un a reveure fins la propera temporada. Una abraçada jazzística.

0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Aquest any arrenquem el dia 2 de juliol amb el Nils Angrens, amb la Funk Unit. Pensem que és una actuació fresca, bastant difícil de trobar amb els festivals d'àmbit més llatí. Dia 3 passem a Joshua Rinman, que crec que no necessita massa presentació. Va estar l'any 95, va estar el 2003 i ara ens torna a visitar amb el seu quartet. El dia 4 tenim el plat fort, que és el Paquito de Rivera, amb el seu quintet nord-americà, que això és molt important assenyalar-ho. I a més, com a artista invitada tenim l'Anat Cohen, clarinetista nord-americana. I el dia 5, doble sessió, arrenquem a les 7 de la tarda amb Sixun, que és una banda francesa de jazz fusió que va tindre molta predicació als anys 80. A les 9, i per tancar 4 dies de programació internacional, tenim a la Lee Rai. Però això no és tot. Després, moltes propostes que puguin atraure un públic molt divers. El dia 7 tenim el Polomedes, en format cordes, se l'acompanyaran. Tenim el 8, un plat fort també, que és la Maria Schneider amb la seva orquesta, i a gent tan important com l'Antonio Lizara o gent tan coneguda com l'Irene Reig, completament gratuït, només es necessita contactar per poder vindre, i això és el dia 8 també al Prat del Roure, amb un altre format a les 20 hores. I tanquem el dia 9 amb Porcs i Ambers, l'òpera d'en Gershwin, jazzística completament, amb artistes del país com són les sopranos principals, la Maria Soler i la Joanaina Salvador, acompanyades pel Cric Barroc, o sigui l'Enric Bartomeu, amb el seu trio, i el que és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. És una jornada per tancar completament andorrana. A part d'això, ja és al carrer, amb actuacions a la plaça Copprínceps, va ser de 2 documentals, un sobre el Paquito de Rivera, ell mateix el presentarà el dia 5 de juliol al cinema i de Carrebany, i després un altre que farem a l'aire lliure, que és la recreació del famós concert de Colònia i tots els fets que es van donar. I això és una mica tot el que tenim en aquest festival.
2: Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, que us parla des d'aquest canal de música improvisada i de jazz, la Canícula Estival. Estem de celebració. I avui recupero una peça que tinc orgull d'haver contribuït amb la producció d'aquest disc, que es va editar ja fa un temps amb motiu del 20 aniversari de la mort de Miles Davis. I justament aquest any que es celebra el centenari del naixement de Miles Davis i que he publicat un llibre per l'editorial Entrepot Llibres dedicat al gran trompetista nord-americà i, en particular, a les seves vivències als Països Catalans des de l'any 1967 fins al 1989, tot el que va succeir entorn de Miles Davis, les seves visites i les seves històries. Aquest llibre, que és Sketches of Catalonia, és el que també pren el títol d'aquest disc que es va produir l'any 2011, com deia, amb motiu dels 20 anys de la mort de Miles Davis, que va morir l'any 1991, el setembre de 1991, i en aquell moment jo estava dirigint la revista Jazz, encartàvem discos en cada publicació de la revista. Vam fer una producció pròpia que la vam encarregar al gran Joan Chamorro. Va formar una big band, la Miles Tribute Big Band, amb músics com Carles Benament, Matthew Simon, Llibert Fortuny, Jordi Bonell, Andrea Motis i molts altres solistes. I d'aquí va sortir un disc, aquest Sketches of Catalonia, amb repertori de Miles, amb aquesta Miles Tribute Big Band, i d'aquí hem escollit aquesta peça, Tutu. Tutu.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Uller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.